0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: pretty boy. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses.

0: Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: De 5 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: Trescat Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando, vino nadando, en esta entrada vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3cat.info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a la aire lliure i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar Qatar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar punts a la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
20: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
22: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
2: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BSM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa Capgirem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
4: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
5: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
1: Trescat Info. Trescat

0: La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens explica la Varelia Bore.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
9: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
10: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:45.
0: Moment a aquesta hora, a la sintonia de 3CAT Info, de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps, dimarts, tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La ministra portaveu, Elma Saed, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
12: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
11: I mentre Elma Saed ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
13: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
11: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
11: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
15: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
16: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
17: ¿Y salió de dónde?
16: De Marruecos, de Rabat.
17: Entonces vino en el...
16: Vino nadando. No sabemos nada, mi madre se va a volver loca.
15: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
18: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le faciliten los documentos y eso.
15: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya. Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que estem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
21: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
20: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
23: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. I veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una 20ena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
1: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis, oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
0: Aquesta emissora ha pogut parlar amb la titular de l'agència. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
22: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar punts a la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:02 a Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació

0: la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
1: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
2: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
1: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
3: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
1: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.
4: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual, perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
5: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
6: I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Obareda.
8: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar el 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan

0: per arribar.
1: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
2: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noventena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarri, Domingo.
3: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
4: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de repent pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
3: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
2: Esports. Amb l'Oriol Corral.
5: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
6: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
5: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
7: We have to wait.
8: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
7: And then we will see what happens.
5: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
9: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
5: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
2: 3CAT Info.
5: Iris Tio nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tio ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tio, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
10: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
5: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hoset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
0: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica, tu contra tu mateix, estic emocionada.
5: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
11: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes, solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
5: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
12: 3CAT Info.
5: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra a la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dimarts que ens llevem amb 19 graus al Carràs, 24 a Santa Coloma de Farners i 26 graus i mig a Badalona. De tota manera, el tema avui sembla que no és tant la calor com l'aixafogor i el risc de pluja, perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions, molt especialment al nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. En concret, s'esperen tempestes, ens diuen el Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el prelitoral de Barcelona i Tarragona, també al sud del país. Es recomana evitar rius i rieres en aquestes zones. Això després de la pedregada que hi va caure al Solsonès. Important pedregada que, segons el Servei Meteorològic, va fer que caiguessin pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. Al Berguedà, a la Cerdanya, a l'Urgell, també hi ha hagut xàfecs déu-n'hi-do d'intensos. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Avui, per tant, o pluja o aixafogor, no? Una de les dues
1: doncs
0: coses.
1: Doncs sí. Un d'aquests dos ingredients seran els principals del menú meteorològic d'avui. Atenció, amb les tempestes aquesta tarda poden ser fortes cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, però tota la línia prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya central, i avui, a diferència d'ahir, les comarques de Ponent en quedarien força al marge. I a la costa, ni pluja, més núvols i aquesta aixafogor ambient pesat que s'ha de mantenir un dia més.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquest és el menú, com deia el Gori Massip, o pluja o aixafogor. Serà una mica el menú meteorològic de les pròximes hores. La part positiva d'aquest risc de pluja que comentàvem ara mateix és que per segon dia consecutiu no hi ha cap municipi català en el nivell més alt de risc d'incendi. Sí que n'hi ha uns 52 municipis on la situació de risc d'incendi forestal és molt alta, però el risc extrem, ara mateix, per segon dia consecutiu, per primer cop en el que portem d'estiu, no hi és a cap municipi de Catalunya. Això, de tota manera, sense oblidar el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Avui anirem en directe. És un foc que continua actiu, bàsicament perquè és una zona bastant complicada d'accedir-hi i això està complicant la feina dels bombers. La bona notícia és que s'hi han aixecat les restriccions. Veurem també si aquestes pluges, que ens anuncien per les próximas horas, mejora la situación de la sequera.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'investigador Sergio Vicente. Ell és investigador, com dèiem, de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i va participar en l'informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Ens deia que és d'hora per veure si Catalunya pot tenir aviat problemes de sequera, però que hi ha aquest símptoma, que hi ha algunes zones, sobretot de muntanya, on comença a haver-hi problemes de pastures, de la qual cosa noten especialment els ramaders. Tot això a les 7 i 3 minuts, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, amb la mirada posada en Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha hagut d'activar la Creu Roja, literalment per donar menjar i beguda a les persones migrants que continuen a Ceuta. La crisi és ara per l'acollida dels menors d'edat, perquè la ciutat, ho ha dit molt clar, des de Ceuta no tenen capacitat per acollir el que es calcula com un miler de persones, com un miler de menors d'edat, de nens, de nenes, de nois, que hi ha ara mateix a Ceuta, una quarta part dels quals es calcula que dormen al ras. Això, d'una banda, la part social, d'atenció a aquestes persones, però després hi ha la part política o la part diplomàtica.
3: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
0: Després que la ministra Margarita Robles fos la primera del govern de Pedro Sánchez en assenyalar el Marroc per la possible complicitat a permetre l'entrada a Ceuta de milers de persones, avui hi ha la famosa reunió dels ministres europeus de l'Interior. El govern de Pedro Sánchez hi demanarà més compromís europeu. És veritat que després que el govern espanyol garantís que la immensa majoria de persones que van entrar a Ceuta ja torna a ser en territori marroquí, el to de les crítiques ha baixat, però continuen sent-hi aquestes crítiques cap al govern de Pedro Sánchez per part de governs com l'italià. En fi, a banda d'això, avui anirem en directe també a l'aeroport de la Prat, on comença una vaga dels treballadors de Ground Force, que són els que carreguen i descarreguen maletes per aerolínies com Air Europa o Qatar Airways.
4: Es 24 horas de carácter indefinido, un momento, a la espera que también la empresa pues quiera sentarse a hablar.
0: Ground Force també gestiona facturació i embarcament de passatgers. Aquesta vaga coincideix, no cal dir-ho, amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlem del turisme de brossa. La setmana passada, si us recordeu, ens fèiem ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, una veïna de l'Hospitalet que té casa a Roda de Barà i que es troba com veïns del Vendrell li col·lapsen els contenidors d'escombraria que té prop de casa.
5: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Masos de Coma-ruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: El motiu és aquest que deia la Glòria. El Vendrell és recollida d'escombraries porta a porta. Com que al Vendrell hi viu molta gent que té la segona residència i no li va bé, és el sistema, perquè recordem que la recollida porta a porta doncs és en uns dies concrets, doncs com que la gent que hi va de cap de setmana, per exemple, en els dies concrets que li venen a recollir la brossa no hi són, el que fan és portar-la a Roda de Barà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde del municipi ja ens avançava mesures.
6: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova en un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Roda de Barà. Avui a l'Àgora repassarem més queixes que ens han fet arribar oients del programa de Salt, de Cabrera de Mar, de Solsona, de molts altres municipis on hi ha queixes semblants pel que fa a la gestió de les escombraries. I aquesta nit, a banda d'això, a les 7 i 6 minuts, una altra entrevista de Ferran Torres a la televisió dels Estats Units. Ja sabeu que està fent gira de promoció de la seva marca esportiva. Estava a la CNN i li han preguntat per aquella gorra vermella que portava el dia de la celebració del Mundial, imitant la gorra dels partidaris de Donald Trump, on, en aquest cas, amb la que portava el jugador del Barça, es podia llegir Make Spain Great Again.
7: You were later seen wearing a red Make Spain Great Again hat. Where did you even get that hat from?
8: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics, because honestly I don't know about politics. It was just...
0: El jugador diu que no, no tenia res a veure amb la política perquè no hi entén, de política. Recordem que Ferran Torres, insistim, està fent diverses entrevistes i en una d'elles, al portal Esportico, ha parlat de la renovació amb el Barça. Allà ha dit textualment que el club blaugrana ha de demostrar que realment el vol. En fi, de seguida ho repassarem en el matí de Catalunya Ràdio d'aquest quart dia del mes d'agost. Com ja és pràcticament tradicional, August, Agost, de Taylor Swift, s'ha tornat a posar entre les cançons més reproduïdes de les plataformes, una cançó que té 6 anys, però vaja, amb això del mes d'agost, el seu ús es dispara a les xarxes.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. De moment, Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Es reuneixen
3: els ministres d'Interior de la Unió Europea avui per tractar temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió després de la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més detalls, Clàudia Serra.
4: Durant la trobada s'espera que els socis comunitaris mostrin la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi migratòria, una forma de rebaixar el to perquè recordem que la reunió arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus. Ahir el president espanyol ja va rebre també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Onega.
5: El govern espanyol que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc.
6: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva d'emigrants.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: La ministra Elma Saïd ha estat contundent. Cap informe d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
8: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
7: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
9: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
7: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Malviuen.
3: Els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera cap al Marroc.
5: Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se.
0: Enviat especial del 3CAT a Ceuta, Aladina Susi.
10: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. Aladina Susi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: Vaga.
6: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force.
3: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways.
0: Albert Durán.
11: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Durán, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incendi.
5: Els bombers han reprès aquest matí les tasques d'extinció del foc forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després que les tempestes d'ahir a la tarda obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat.
0: Anem a la Vall d'en Boí, de la Vall de Boí, amb el Pau Rovira. Bon dia.
13: Bon dia. Els bombers han tornat a desplegar el dispositiu a la zona per continuar treballant en un foc que crema des de divendres en una àrea d'alta muntanya molt inaccessible. Ahir la pluja va ajudar a frenar l'activitat de l'incendi, però el risc de vent, llamps i nous pirocúmuls va obligar a suspendre les tasques d'extinció. Protecció Civil també va enviar un alerta als excursionistes perquè abandonessin la zona, una restricció que es va aixecar al vespre quan va disminuir el risc. Avui es preveu una jornada complicada i l'incendi pot durar dies, tal com recordava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
2: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula els 7 dies.
13: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contrastos.
6: Pel que fa a la previsió meteorològica i el risc d'incendis.
3: Després que ahir al vespre les pluges escombressin el Pirineu i el Prepirineu, aquesta tarda es preveu un nou episodi de precipitacions violentes.
5: Per contra, el risc d'incendi continua baixant i avui serà el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem.
0: Cristian Roldán.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Tancat per l'eclipsi.
6: Els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi del dia 12. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
15: Elegant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis. Per una banda, elevem aquest decret, doncs, a títol municipal, i per l'altra, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també, doncs, els restringim, doncs, amb aquesta acreditació per evitar, doncs, que hi hagi un desbordament, doncs, d'afluència de persones.
0: I una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor a tota Espanya s'han produït a Catalunya, Montse Poblet.
6: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions.
6: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegaments.
3: 6 de cada 10 menors es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 i tenien menys de 5 anys, més de la meitat eren de nacionalitat estrangera.
0: Maria Costa.
17: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
17: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
19: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari.
17: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous cartells.
5: L'Ajuntament de Tarragona n'instal·la 10 per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar.
6: La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada al juny.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
21: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a la platja.
3: Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu.
5: Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es contradiuen.
6: Els Estats Units i l'Iran sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament.
3: Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
4: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
5: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
0: I mentrestant, el nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela el dia de Sant Joan ja supera les 6.000 persones.
6: Són xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
0: Doncs encara parlant de balanços, 60 persones
3: han mort a Catalunya en accidents laborals durant la primera meitat de l'any.
5: Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
0: Roger Santaló.
22: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
23: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
22: El sindicat demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un segon pavelló.
6: L'ha posat en marxa aquesta nit l'Ajuntament de Lleida per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita.
0: Anem a Lleida, Júlia Albacar.
24: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixà.
25: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
24: Des de Lleida, Júlio Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 7 i 22 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio, vaga de vigilants.
3: De les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir de dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any.
0: Més detalls també, Vicent Mifsud.
26: La vaga la convocà Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors el 2023. Llavors, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballassen diumenges i festius. Un jutge va tombar la decisió, però el sindicat defensa que la sentència comporta el retorn del sou que els treballadors van deixar de percebre per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
27: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar.
26: Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Urna funerària.
5: A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'aquest objecte que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat.
0: València, Alba Barbosa.
2: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, Spider-Man.
6: Recapta en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema.
0: Valèria Obereda.
7: Només té al davant Avengers Endgame del 2019. I si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Locarno.
3: El Festival Internacional que acull aquesta població suïssa, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, comptarà amb 5 produccions catalanes.
0: I a les 7 i 25 minuts gairebé anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Ferran Torres no descarta marxar del Barça.
8: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
10: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
9: And then we will see what happens.
8: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge a l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se.
0: I el Madrid ven jugadors.
8: El club blanc traspassa Gonzalo García i César Palacios al Fulham, que entrena l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per uns 40 milions d'euros i Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots els jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments al mig campista portugués, va lloar la figura de Mourinho.
11: Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
0: I pot caure una altra medalla.
8: Diris Thion, natació artística, als campionats aquàtics europeus de París. Thion nedarà a partir de les 9 del matí la final de solo tècnic per lluitar per la seva quarta medalla. Ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 18 d'abril... de 1934.
28: I el número de la sort, el...
29: 10.
28: Consulta si n'has resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
4: Bueno, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no?
14: Catalans, catalanes, Catalunya està en guerra. Hòstia. Coroneu a Verdarmau, sisplau. Gràcies, coroneu del Mau.
0: Aviam, president Illa, bon dia. Què és tot això? Què ha passat? Què està fent?
14: Acaben d'arribar notícies del front.
0: Home, del front, no.
14: I la situació és molt delicada.
15: Quin front? A veure, president, i expliqui'ns per què porta aquest casc militar que sembla el Gila.
14: Segons els meus homes desplaçats a Collserola, una mica es multiplica. Es multiplica i avança de manera implacable i inexorable, amenaçant l'estabilitat i la pau social que aquest govern havia aconseguit per Catalunya.
15: Molt bé, a veure, estic interpretant que l'enemic del que parla són els porcs senglars.
14: Afirmatiu, soldat, molt agut.
15: Soldat.
14: Els nostres serveis d'intel·ligència han detectat un nou focus de pesta porcina africana. Em perdó, no ho volem estigmatitzar ningú.
0: Bueno, no, és que es diu així, no pateixi, president, es diu així. Pesta porcina africana, PPA.
14: Ningú se senti
15: interpel·lat,
14: ofès o deixat de banda.
15: És un concepte científic.
14: Exacte. I hem de tornar allà a la zona de Collserola. Aquesta és la conseqüència. L'altra vegada vam eliminar els líders del règim dels senguars.
15: Sí,
10: el règim dels senguars.
15: Quins líders?
14: Però sembla
10: que
14: han seguit operant a la zona... I s'ha tornat a expandir. S'ha tornat a expandir.
15: Molt bé, anem... Gràcies, senyor Dalmau.
0: Gràcies, conseller.
15: Sí, va venir ahir el conseller Dalmau al matí de Catalunya Ràdio, va dir, cito, sabien... Sí. Va dir que sabien de matar senglars sense complexos.
0: Sense complexos. Sí. De manera desacomplexada.
15: De manera desacomplexada, exacte.
14: És així.
15: He citat, però he citat malament.
14: Sí, potser et podries mirar una mica els puixos que fem al matí.
15: Sí.
0: Clar, és que n'hi ha molts.
15: Ho he fet així de memòria una mica i no.
14: Els senglars són un perill per l'estabilitat a la zona i els hem d'exterminar. Per tant, no tindrem compassió.
29: No tindrem compassió.
0: Aviam, tampoc no en fem un gran massa ara, d'aquesta història.
14: No.
0: President, conseller...
14: Si m'esteu sentint...
15: Ara es dirigeix als senglars.
0: Sí, està bé, això.
15: Està mirant a càmera,
14: S'ha acabat el temps. S'ha acabat. En què governeu lliures per Collserola.
0: Home, s'arribarem a dos quarts de vuit.

0: Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin assumptes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió i mostrin la solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Tot això després que alguns dels socis de la Unió es desmarquessin d'una manera molt clara de Pedro Sánchez, però a les últimes hores el fet que el govern espanyol assegurés que la majoria de persones que van travessar la frontera ja tornen a ser en territori marroquí ha suavitzat d'alguna manera les crítiques. Tot això mentre el govern espanyol nega que els serveis secrets l'alertessin del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit això i també ha pujat el to contra el Marroc.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, un miler dels quals podrien ser menors d'edat, i això fa que els centres d'acollida d'adults i menors estiguin ara mateix saturats. Aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Groundforce a l'aeroport del Prat. Groundforce fa, bàsicament, carregar i descarregar maletes i també alguna atenció a la facturació per Air Europa o Qatar Airways. Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball, diuen que si l'empresa no cedeix, l'aturada serà indefinida i això coincideix, evidentment, amb el moment de l'estiu en què hi ha més vols a l'aeroport del Prat. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana extremar la prudència davant del risc, sobretot de rius i rieres. Recordem una vegada més que aquestes crescudes són molt sobtades. Per tant, vigilar molt en aquestes zones del país, nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. La pluja, però, té una part positiva, fa baixar el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, a Catalunya no tenim cap municipi en risc extrem d'incendi forestal. I una dada, ja que parlem d'altes temperatures, les morts per calor a Catalunya el mes de juliol han duplicat les de l'any passat, s'han enfilat fins a 544 persones. La immensa majoria són persones de més de 65 anys amb altres patologies prèvies, com deia Montse Soler, que és la presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions...
0: I a les, quan passen 3 minuts de 7:45, en esports, Pau Dax.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo tècnic.
0: I mentrestant també val la pena que fem un cop d'ull al temps amb aquestes circumstàncies que dèiem ara mateix. D'una banda tenim xafogor, de l'altra banda tenim tempestes. En fi, què hem d'esperar? Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimarts ens porta a parlar novament d'inestabilitat a la tarda. De moment, aquest matí, alguns núvols baixos cap a la costa denoten aquesta humitat, aquesta xafogor, i a la tarda, atenció, se'n tornem amb tempestes que poden ser localment intenses, cap al Pirineu, Prepirineu més oriental sobretot, passant per tot el prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre i també la Catalunya central. A diferència d'ahir dilluns, avui les comarques de Ponent en quedarien força al marge. Precaució perquè poden acompanyades de ventades i també de calamarsa o pedra. A la costa també es mantindrien al marge d'aquesta situació de tempestes, però no de la xafogor. Aquí la humitat continuarà sent molt elevada i, per tant, l'ambient pesat s'ha de mantenir.
0: Gràcies, Gori. Paciència, per tant, amb aquesta xafogor i amb aquest ambient pesat. De moment, repassem la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és un matí relativament tranquil al transport públic. Això sí, amb alguns retards als trens. Per exemple, la demora d'uns 25 minuts que porta l'AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid. També veiem retards a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus cap a Barcelona i que va amb una demora de 10 minuts i també endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. A l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi veiem retards destacables.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les carreteres en general tranquil·les. A la P7 encara un carril tallat a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès en direcció Tarragona per les tasques de retirada del camió accidentat ahir al matí que va provocar força en renou. A Barcelona, a la ronda d'Adal amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i la Barcelona a direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, l'Àgora, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però De moment el que fem és un cop d'ull als diaris i comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: La reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta centra totes les portades dels diaris.
7: La Vanguardia parla de màxima tensió pel xoc migratori i considera que la crisi de Ceuta n'ha portat una altra, de diplomàtica.
8: En el seu editorial assegura que és preocupant que la majoria de països de la Unió Europea exhibeixin més desconfiança en Espanya que solidaritat.
7: Al periòdico, el columnista Ernesto Kaiser va un pas més enllà i parla d'una vendetta anunciada. Explica que la dreta i l'ultradreta europea no perdonen a Sánchez la regularització massiva de 500.000 migrants. I Kaiser també assenyala Trump, que ha utilitzat Espanya com a mirall del que pot passar als Estats Units si el Partit Demòcrata guanya els comicis.
8: L'Ara, per la seva banda, posa el focus en el paper d'Ursula von der Leyen. Publica que la presidenta de la Comissió Europea ha sortit a rescatar Pedro Sánchez, sobretot per rebaixar el fet que Ceuta hagi tornat a posar en evidència la desunió interna i comunitària en el tema migratori.
7: I el Mundo posa de manifest el que considera una contradicció de la Unió Europea. Per una banda, denuncia el paper de Marroc i al mateix temps continua donant ajudes a Rabat com a soci estratègic per gestionar la migració.
8: El País, en canvi, dedica l'editorial al sisè mes de conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Diu que l'exasperant frivolitat de Trump només contribueix a allargar la incertesa i el caos econòmic i fa presagiar una perillosa extensió de la guerra si no s'arriba aviat a un acord.
7: L'ABC, de la seva banda, obre Montero i Zapatero, assegurant que es van unir tres dies abans del cessament d'Avalos per fer més discreta l'entrada de l'expresident al ministeri i responsable del rescat de Plus Ultra. El diari ha tingut accés a correus electrònics exclusius que revelen fins a 8 reunions entre els dos.
8: I el Punt avui se centra en mantenir la cultura en temps de guerra. Ho fa amb l'exemple del Festival Frontera, Ucraïna. A l'editorial critica el procediment sancionador contra la directa per haver destapat informació sobre els policies espanyols infiltrats en moviments socials independentistes.
0: Dos quarts i set minuts de vuit. Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Bon dia.
9: Bon dia.
0: El rescat en mar endins i acaba detingut.
9: Salvament Marítim va emetre un avís per la presència d'un nedador a l'aigua mar endins a la zona del Port Olímpic i que no seguia les indicacions de tornar a terra. Van enviar una llanxa per rescatar-lo i un cop identificat, la policia va descobrir que el noi, de 23 anys, tenia pendent una ordre d'arrest dictada per un jutjat de Vigo i set antecedents per delictes relacionats amb maltractaments a l'àmbit familiar, desobediència, resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Evidentment, el van detenir. Ho explica La Voz de Galícia.
0: I atenció amb això. Un meteorit amb gust de pernil?
9: Bé, això ens ho hem inventat una mica. S'hauria de llepar i olorar.
0: Comencem bé, també, trobo.
9: El cas és que una família d'una petita localitat de Ciutat Real passejava pel camp, va veure una roca d'aspecte singular i grans dimensions, pesava 100 quilos i va pensar que li aniria bé per premsar i salar pernil. Després de veure una notícia a la tele sobre meteorits, van lligar caps i es van posar en contacte amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Els científics que van anar a fer acte de presència per confirmar-ho, es van trobar el meteorit al pati on l'havien arrossegat amb una catifa. Es van endur una petita part per exhibir-la al Museu Geominer de Madrid i la resta es va quedar on era. Ho recull El Periódico.
0: I el Mundial del Futbol ressuscita Nino Bravo.
9: La mítica Un beso i una flor, estrenada al febrer de 1972 amb la veu prodigiosa del cantant de la Vall d'Albaida, ha tornat a les llistes d'èxit 54 anys després. Ha aconseguit el disc de platí i s'ha col·locat al número 71 de la classificació de vendes d'Espanya que elabora l'associació de productors Promusicae. El motiu que se n'hagin disparat les vendes i les reproduccions en plataformes com YouTube o Spotify, on l'últim mes han augmentat més d'un 80% respecte a l'anterior, és clar. El tema ha estat una mena d'himne oficiós de la selecció espanyola i va sonar per megafonia després dels partits, incloent-hi la final contra l'Argentina i a les celebracions pel títol a Cibeles. Ho llegim a Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Un dia més hem de parlar sobre Ceuta i mirem cap a Itàlia. El Corriere de la Sera titulen el duel entre Espanya i Itàlia i es fan ressò de les paraules d'ahir del ministre Álvarez, que va dir que Itàlia hauria d'aprendre d'Espanya pel control del flux migratori. Això, el Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha contestat i ha dit que amb Meloni el nombre d'arribades està disminuint. El diari The Guardian es fa ressò de la polèmica sobre alliberar fins a 6.000 delinqüents de les presons del Regne Unit, perquè segons prediuen, les presons estaran plenes al mes de novembre. Aquest era el pla de l'antic primer ministre, però ara el nou primer ministre ha dit que, de moment, els violadors, els abusadors sexuals infantils i acusats d'altres delictes sexuals seran exclosos d'aquests plans d'alliberament. Acabem al New York Times, que en portada dedica un article a la brossa espacial que cau a la Terra. Cada vegada hi ha més deixalles al cel procedents de parts dels coets i de satèl·lits que s'envien, i això s'explicaria per la cursa frenètica entre governs i empreses com les d'Elon Musk per qui té més poder al cel. L'any passat, la força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que entraven a l'atmosfera terrestre, mentre que fa 10 anys se'n detectaven poc més d'un centenar.
0: I pel que fa als diaris econòmics, es fan ressò de les dades de les matriculacions al juliol. Un de cada 4 cotxes comprats a l'estat espanyol són elèctrics o endollables. Tot i això, els híbrids convencionals són el tipus de vehicle preferit pels compradors. A l'Economista destaquen el programa Auto Plus, el pla del govern espanyol per subvencionar l'electrificació, ja té gairebé el 60% dels fons compromesos. A l'Expansió analitzen les inversions del sector immobiliari espanyol. L'aportació a nous projectes de construcció supera els 77.000 milions d'euros fins a l'any 2031. Gairebé la meitat es dedicaran a habitatge residencial, un 22% a habitatge assequible i un 14% a hotels. El diari destaca que l'encariment dels preus de l'energia, la construcció i el transport passen factura al sector immobiliari. I acabem amb 5 dies on destaquen un robatori de criptomonedes. Els hackers es van endur 60 milions d'euros en bitcoins en 3 quarts d'hora. El robatori ha generat alarma en tractar-se d'un atac contra el que es considerava un dels sistemes més segurs per guardar criptomonedes, les anomenades call cards, carteres fredes, on les claus digitals es desen sense connexió a internet. Minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Continuem repassant la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Ara l'esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Hansi Flick mira al cel i espera que amb les llàgrimes de Sant Llorenç li caigui una estrella pel davanter centre, i és que passen els dies i l'opció de Julián Álvarez pinta negra com l'eclipsi solar del dia 12. Mentrestant, Ferran sembla que ha fet la carta astral i està acabant de decidir on jugarà. Llegim al Mundo Deportivo un titular amb declaracions del valencià a l'NBC. El Barça ha de demostrar que en vol. En els destacats, més missatges críptics de Torres. Vull prendre la decisió correcta, però encara no la sé. Anem amb l'esportiu i seguim parlant dels astres amb una peça que repassa casos històrics de grans jugadors de futbol que han jugat en equips modestos de la Lliga. L'últim cas, Aubameyang i el Depor aquest estiu. Falcao va fitxar pel Rayo, Bebeto i Mauro Silva també van aterrar al Deportiu als anys 90, Riquelme va portar la samarreta del Villarreal i el neerlandès Van Nistelrooy la del Màlaga. I acabem amb l'Ara, que obre la secció d'esports titulant 700 milions per mantenir el Barça a flor d'aigua. La notícia explica que el club necessita més finançament de Goldman Sachs per tancar l'exercici econòmic i també evitar que les obres del Camp Nou s'endarrereixin encara més. Tot plegat, diu la peça, amb manca de transparència per part del club, que des de fa 5 anys ja no fa un avançament de l'estat dels comptes als socis abans de l'agost.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Sembla que no és un estiu fàcil per a la baronessa Thyssen. Després de la pneumònia que la va tenir ingressada unes quantes setmanes i que l'ha obligada a canviar d'hàbits, ahir arribava la gran bomba des d'un diari andorrà. El seu fill Borja estava en cerca i captura per morós. I això sí que no. Deixar el tabac per fer la baronessa moderna, però tenir un fill morós, no. Segons publicava l'Altaveu d'Andorra, l'hereu de la família Thyssen tindria un deute d'uns quants milions d'euros amb un banc del País dels Pirineus. I a la família no li ha faltat temps per desmentir la notícia. Bé, per desmentir-la potser no, però sí per matitzar-la. És cert que Borja té algunes discrepàncies amb el banc per la manera de com torna els diners, però està perfectament localitzable. De fet, està de vacances amb la seva família, segons publica l'Ola. Com a bon rendista, primer les devocions que les obligacions. O era al revés.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Crec que ens hem perdut.
6: Sí, sort que he portat ametlles.
7: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A punt d'arribar a 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
11: Va, que aquesta t'agradarà.

0: Amaral, quants anys diries que fa, va?
1: Eva Amaral, 48.
0: L'has fet molt jove.
1: Sí?
0: Bueno, molt jove. A veure, ara sí. Que potser la gent s'enfadarà. No, no. Una mica més, 54.
1: 54. Pensava que era una mica més jove que jo. Mira, és una mica més gran que jo.
0: Vinga, ara anem amb dos presidents. El primer, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Avui és l'aniversari de Zapatero.
0: Sí, pobret.
1: Zapatero, 72.
0: 66.
1: Vaja.
0: I Barack Obama, president dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau al 2009, en fa...
1: 72, repeteixo.
0: No. 65.
1: No, tampoc. No.
0: I acabem no. amb una actriu, ara duquesa, que t'agrada molt o no t'agrada gens, sí? Que és Meghan Markle.
1: Home, Meghan Markle. Meghan Markle, 40.
0: 45.
1: Ai, bueno, m'he costat.
0: No, bé.
1: Vinga, i el santoral?
0: Avui és Sant Joan Maria Viné i és el patró dels rectors de la parròquia. També avui, si coneixeu alguna perpètua, doncs és Santa Perpètua. També és Sant Rubén, Sant Tertulià.
1: Sant Eleuteri. Sant Tertulià?
0: Sí.
1: Deixa'm un punt després.
0: Sí. Sant Eleuteri i Sant Agavi.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio cada dia us fem una recomanació literària. Vaja, no la fem nosaltres, és una recomanació que ens arriba des d'una llibreria del país.
2: Hola, sóc l'Anna Ginestà, de la llibreria cooperativa Malapesa de Sabadell, i us vull recomanar Imaginar la fi d'Eudald Espluga, un llibre sobre com podem imaginar una fi del món antifeixista i anticapitalista. Davant els discursos d'una fi del món violenta i dolorosa, hem d'imaginar-nos utopies? Eudald Espluga té clar que no, que la fi del món no serà ni distòpica ni utòpica, sinó real. El món tal com l'hem conegut ja està acabant, però els exemples de com imaginar una fi que impliqui poder seguir vivint també els tenim sobre la taula. No hem ni d'escapar de la Terra ni confiar en que la nova Jerusalem baixi del cel en forma de megalòpolis 100% ecològica. Ni colònies a Mart, ni invasions de migrants. Les narratives col·lapsistes reaccionàries són tan o més perilloses que els riscos ecològics que ens assetgen. Necessitem una crida esperançada a organitzar agències col·lectives i moviments contrahegemònics. L'apocalipsi també ens l'hem de fer nostre. Pot ser un terreny fèrtil per imaginar un canvi positiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La Mujer Danesa.
3: Una exespia danesa es retira a Islàndia buscant una vida tranquil·la, però la seva naturalesa ho fa impossible. L'edifici on viu es converteix en un camp de batalla, on cada situació quotidiana es transforma en una missió, i cada veí és un cas a resoldre, sovint amb mètodes poc convencionals. Missions que tenen com a eix l'ecologia, el masclisme o el racisme, tot passat pel sedàs de l'humor negre. La protagonista, interpretada per Trine Dirholm, és magnètica. Té 6 capítols i és a Filmin.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó.
6: Ara mateix, la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe.
7: Están esperando que lo lleven al centro menores.
8: Y no lo encuentro, no sé, que está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat. Vino a
10: Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'incendi ara està mateix un cas més estabilitzat, però que tardarà de distingir-se.
12: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país.
1: Aquests són els

0: definida perquè asseguren que ja fa massa temps que arrosseguen una maleta massa pesant d'hores extres i manca de descansos, amb una càrrega de treball que diuen que és insostenible.
1: Ofegar-se.
0: Morir per no poder respirar. Més de la meitat dels menors que van perdre la vida ofegats al medi aquàtic entre el 2019 i el 2023 provenien de famílies migrades que patien un altre tipus d'ofegament, més en sentit figurat, l'econòmic. Així ho ha revelat un estudi de l'Institut de Medicina Legal que conclou que les famílies amb pocs recursos no es poden permetre cursets de natació per als seus fills i fa una crida a facilitar-los l'accés a aquest aprenentatge.
1: Després de les tres paraules, posem-hi tres xifres al dia amb la Sílvia Creus. 12.708.
2: Són els milions d'euros que ha guanyat nets el primer semestre del 2026 el banc HSBC, el més gran d'Europa. Aquesta xifra de beneficis representa un increment del 27,07% respecte al mateix període de l'any anterior. La companyia atribueix la millora de les xifres a l'absència d'extraordinaris negatius, així com uns ingressos nets més grans per interessos i també per comissions.
1: 90.000.
2: Són els dòlars que un noi de Portland ha obtingut per una samarreta de bàsquet que va comprar de segona mà per poc menys de 3 dòlars, concretament 2,61. El motiu és que la peça havia pertangut a Wilt Chamberlain, pivot de Los Angeles Lakers a principis dels 70. Quan es va adonar de la troballa que havia fet, ho va compartir a les xarxes socials i de seguida van contactar amb ell des de la casa de subhastes Sotheby's, que va autentificar la samarreta i es va encarregar de trobar el millor postor.
1: 3.012,9.
2: Els metres que té exactament el cim acreditat com a nou 3.000 al Pirineu Català. És l'agulla sud de Malavasina al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el terme municipal de la Vall de Boí, i l'ha certificat l'equip de topògrafs de Sostremetries, que fa anys que revisa les altituds dels pics dels Pirineus en els mesuraments que ha fet aquest mes de juliol passat. D'aquesta manera, Catalunya passa de tenir 12.000 a tenir-ne 13.
1: I ens falten les tres imatges amb el Carlos San Andrés, que de seguida repassarem les imatges del dia. Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. A la primera imatge del dia, dues turistes asiàtiques al centre de la plaça Catalunya, totes dues amb ulleres de sol, una beu aigua d'una ampolla, l'altra s'amaga del sol sota un barret, al fons una mare i una filla busquen refugi a l'ombra d'una de les estàtues de la plaça. És un exemple del nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. Les xifres continuen creixent i, segons els especialistes, encara no s'ha tocat sostre. El primer semestre d'aquest any ens han visitat més de 9 milions i mig de persones, que representa un 3,5% més respecte a l'any passat. De mitjana, cada turista es va gastar uns 1.300 euros durant la seva estada. Això és 11.800 milions d'euros en total. La tendència diu que els visitants cada cop gasten més i passen més dies a Catalunya, concretament 8 de mitjana. Catalunya és la segona comunitat més visitada, només superada per les Balears. I a la segona imatge, el llac de Brenets, a l'est de França, pràcticament buit. Veiem el fons de la llacuna i un embarcament que ha quedat inutilitzat pel baix nivell d'aigua. Carlos, ara sí.
3: Ara sí, doncs és una de les moltes conseqüències que està deixant la sequera a Europa. El volum de rius com el Rin o el Danubi han caigut un terç i el baix nivell està perjudicant el transport de mercaderies i de matèries primeres. Les altes temperatures i la falta de pluja han deixat al descobert bombes i vaixells de la Segona Guerra Mundial i han pes el Regne Unit a una situació alarmant amb una baixada del 75% del volum dels seus embassaments.
1: Gràcies, Carlos. I la tercera ens l'envien des de Girona. Una imatge típicament estiuenca, una de les petites cales de la Costa Brava, amb embarcacions que fondegen a una certa distància de la platja i que contrasta amb la sequera que viu a Europa. Què té d'especial això, Fèlix Martín?
4: Doncs si t'hi fixes bé, que en aquest blau transparent de l'aigua hi tornen a surar les boies de color groc que algú o alguns van destrossar fa uns dies entre Palamós i Mont-ras i que són el punt en el que, com a molt a prop de la costa, s'hi poden amarrar aquests vaixells recreatius. Això vol dir que els ajuntaments ja han posat boies noves i ara creuen els dits perquè les respectin i no les tornin a fer malbé.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: Registres a Catalunya.
5: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els uns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
5: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Repassem els titulars en dos minuts amb Maria Fernández Noguera i Pau Bartolí. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta.
2: S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria.
1: El govern espanyol nega, en canvi, que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pujat el to contra el Marroc.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
1: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen encara als carrers de Ceuta.
2: Mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats.
1: I anirem en directe d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, mentre aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force de l'aeroport del Prat.
3: Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport.
1: I Protecció Civil activa el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya.
2: Tempestes que ja han fet que s'aixequés sin les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. L'alcalde, José Antonio Parache, diu, però, que encara trigaran a apagar-lo.
5: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
1: I les morts per calor a Catalunya el juliol dupliquen les de l'any passat i s'enfilen fins les 544 persones.
3: El gruix són de més de 65 anys amb altres patologies prèvies. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
6: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
1: I a la taquilla, rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man.
2: En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món.
7: Bon dia, el temps d'aquest dimarts torna a mostrar-se força inestable. No encara, amb un matí de calma tensa, amb alguns núvols baixos cap a la costa, on es manté i s'ha de mantenir tot el dia aquest ambient xafogós, i nuvolades que, atenció, a partir de mig matí i migdia creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, tota la serralada prelitoral, des de la serralada transversal, Ripollès, Garrotxa, Osona, arribant fins a les Terres de l'Ebre, passant també per la Catalunya central. Ruixats que només 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, anar acompanyats de pedra o de fortes ventades, de diferència d'avui, d'ahir, l'Alt Ponent quedarien força al marge d'aquesta situació. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, no extrema, amb moltes màximes de 30 a 35 graus.
1: Repassem el trànsit a aquesta hora, Mariu García, que ens expliques, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha una incidència a la C31 a les costes del Garraf, tallada Sitges en tots dos sentits a causa d'un accident a Barcelona. Aturats a la rondada, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que es fan de cobriment de la ronda. I a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs mira, al matí hi ha alguns retards aquest matí als serveis de Rodalies i de Regionals de Renfe. Destaquen els 40 minuts de demora a l'R11 del tren que ha sortit a primeríssima hora de Barcelona-Sants cap a Portbou a causa d'una incidència en l'operativa. El tramvia de Barcelona, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 a causa de l'avaria d'un comboi. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi estem veient retards destacables.

0: aquesta hora, cada dia per arribar a les 8, sentim un oient del programa, o una oient, que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu fer, en el que queda de mes d'agost, envieu-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és la que ha fet, per exemple, en Salvador.
1: Bon dia, des del Solsonès. Dedico aquesta cançó a les meves filles, Sheila e Irina. I els hi desitjo que puguin mantenir l'equilibri en els nous reptes que començaran al mes de setembre. La cançó es titula La bicicleta, interpretada per Shakira i Carlos Vives. Bon dia. Yeah, yeah.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 4 d'agost de 2026. Calafell reforça la lluita contra el Top Manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El govern de la Generalitat demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada celebrarà el proper cap de setmana del 7 al 8 d'agost. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. I anem fins a Cunit perquè aquest municipi inicia les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. I acabarem amb una notícia d'àmbit cultural perquè els Nens del Vendrell signen a Vilanova la millor actuació de la temporada. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudna, que ha creat una tècnica anomenada hipoyoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I comencem parlant del nostre municipi. Calafell reforça la lluita contra el Top Manta amb sancions de més de 13.000 euros a 3 compradors. L'Ajuntament de Calafell continua intensificant la lluita contra la venda ambulant il·legal. La policia local ha dut a terme un nou dispositiu específic contra el conegut com a Top Manta, que s'ha saldat amb 3 denúncies a compradors i amb la identificació d'un venedor ambulant. Les sancions s'han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels 3 compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al Top Manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir al material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I ara anem a repassar una notícia d'àmbit general, però que afecta de ple al nostre territori. El govern demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. El govern de la Generalitat ha tornat a fer una crida a la màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi forestal que viu Catalunya aquests dies. La tercera onada de calor de l'estiu ha disparat novament el perill de foc i ha obligat a activar les mesures més restrictives del Pla Alfa en bona part del territori. Aquesta setmana els agents rurals mantenen més de 250 municipis en nivell 3 del Pla Alfa, mentre que prop d'un centenar de municipis es troben en el nivell 4, el més elevat, que comporta el tancament dels accessos als espais naturals per reduir al màxim el risc que es pugui originar un incendi. Entre les comarques afectades també hi ha el Baix Penedès, juntament amb altres zones com l'Alt Camp, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià o la Noguera. El director general de Boscos, Jaume Minguell, ha volgut deixar clar que el fet que aquest estiu ja s'hagin repetit diversos episodis de risc extrem no significa que la situació sigui menys preocupant. Al contrari, ha advertit que la vegetació acumula molts dies de calor intensa, es troba molt estressada i que les condicions meteorològiques continuen sent especialment complicades durant els pròxims dies.
3: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Per què? Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, que per tant tenim una vegetació molt estressada, que a més tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies, sí? I que perquè això ho anem repetint moltes vegades aquest any, que per desgràcia és el que ens ha passat, no vol dir que sigui menys greu que la que podem haver traslladat a altres moments dels que hem tingut fins ara, o en anys anteriors en què això només passava un cop a l'any o passava dos cops a l'any.
0: Per aquest motiu, el govern insisteix que qualsevol imprudència pot tenir conseqüències molt greus i demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi, especialment en les hores de màxima insolació. Les restriccions també afecten diversos espais naturals de Catalunya. Protecció Civil manté tancat l'accés a indrets com el Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Barònia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares, la Ribera Salada. De moment, aquests episodis de risc extrems es mantindran com a mínim fins al 4 d'agost. Segons Jaume Minguell, aquestes limitacions seran cada vegada més habituals. El responsable de Boscos reconeix que Catalunya està registrant més dies de risc extrem que anys enrere i assegura que probablement la ciutadania s'haurà d'acostumar a conviure amb restriccions temporals d'accés a determinats espais naturals durant molts mesos d'estiu.
3: Sí que és veritat que ens estem trobant que cada vegada tenim més dies de risc extrem acumulat durant l'any. Això es pot ser generalitzat a nivell de Catalunya? Jo crec que generalitzat no, perquè com si ho analitzem també veurem que els diferents espais que s'han anat tancant no són els mateixos. Sí? És a dir, es va tancar Gavarres perquè hi havia una situació meteorològica complicada a la zona de Girona i l'Ebre, després ara hem tingut uns tancaments més relacionats amb la zona de l'Ebre, la zona del Prepirineu. És a dir, ens haurem d'anar acostumant a que cada cop tindrem més dies amb tancament d'espais, però això no vol dir que tinguem sempre els mateixos espais tancats i, per tant, tampoc hem de traslladar a la ciutadania de que l'espai natural, per dir-ho d'alguna manera, des de juny a setembre estarà vetat.
0: L'objectiu d'aquestes mesures és doble. D'una banda, evitar que una imprudència humana pugui originar un incendi i, de l'altra, garantir la seguretat de les persones, ja que si es declarés un foc en un espai amb molta influència de visitants, les tasques d'evacuació i d'extinció serien molt més complicades. Les restriccions també condicionen els treballs dels propietaris forestals. Durant els episodis de màxim risc, moltes de les activitats de gestió dels boscos queden limitades per evitar qualsevol possibilitat d'ignició. Tot i això, el govern assegura que es busca mantenir un equilibri entre la prevenció i la continuïtat dels treballs forestals imprescindibles, ja que paralitzar completament aquesta activitat tampoc seria una bona solució.
3: Els professionals ho coneixen, ho respecten, i això és el que ens permet, per una banda, que el sector continuï funcionant mínimament, encara que tinguem episodis del risc, i per altra banda, minimitzar els riscos fins al punt en què siguin assumibles pel propi sistema d'extinció en la majoria de les seves circumstàncies. Aquesta és la clau fonamental de tot plegat, i sobretot quan tenim cada vegada més dies de risc, perquè si no al final aniríem a una paràlisi del país, no?, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc aquest és el nivell assumible. No podem assumir tenir grans incendis, ni tenir episodis amb 60 incendis com hem tingut algun dia o vam tenir, però tampoc podem paralitzar el país.
0: Davant aquest escenari, Protecció Civil i els agents rurals recorden que la millor eina per evitar grans incendis continua sent la prevenció. Per això demanen extremar la prudència, no encendre foc sota cap concepte, evitar activitats que puguin generar espurnes i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats mentre duri aquest episodi de risc extrem.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara anem amb una notícia més distesa de cultura i de Calafell. Aquests propers dies ampliarem informació, però de moment us deixem aquest primer tastet perquè Calafell es vesteix de mariner per la cantada d'havaneres. Els batets de mar amb la barca Francisca seran la novetat d'enguany. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada es celebrarà el proper cap de setmana del 7 i 8 d'agost. L'escenari estarà ubicat a la platja entre els carrers de Carme i de Mallorca. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda. El divendres 7 d'agost, a partir de les 10:30 de la nit, actuaran els grups de Port Bo, Balandra i les Anxovetes. El dissabte 8, a la mateixa hora, actuaran Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. La presentació anirà a càrrec de Francesc Sánchez Carcassés. Enguany, amb la col·laboració de l'Associació de Patir Català i Vela Llatina de Calafell, s'han programat diversos batets de mar amb la barca Francisca. Concretament, seran el 7, 8 i 9 d'agost, a les 11, a les 5 i a les 7 de la tarda. Us podeu inscriure a partir del correu electrònic informació@calafell.cat. A mesura que vagin avançant els dies i s'apropi aquesta cantada d'havaneres, us anirem ampliant informació i explicant de manera detallada tot el programa.
2: L'informatiu.

0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més festiu. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Llorenç del Penedès ja escalfa motors per una de les cites més esperades de l'any. Del 7 al 2 d'agost, el municipi celebrarà la seva festa major 2026 amb 6 dies d'activitats que ompliran els carrers i les places de cultura popular, música, tradició i propostes per a totes les edats. Els dies 10 i 11 d'agost seran, a més, festius locals. Enguany, l'Ajuntament ha volgut posar un èmfasi especial en el patrimoni festiu del municipi, amb una programació que busca reforçar les tradicions i convertir els espais públics en el gran punt de trobada dels veïns i visitants. Un dels actes més destacats arribarà el dissabte 8 d'agost. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Vila serà l'escenari d'una diada castellera de primer nivell. Hi participaran 3 colles de referència del panorama casteller: els Nens del Vendrell, la colla de joves Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona, en una actuació que promet oferir castells de màxima exigència. Quan acabi la diada, la festa continuarà amb el tradicional sopar popular. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris de la festa major, que aquest any ja ha superat 1 miler de tiquets venuts de manera anticipada. Una mostra de la gran resposta que ha tingut entre la ciutadania. Les nits de festa major també tindran un dels actes més singulars de Llorenç del Penedès, els castells dels aficionats locals. És una proposta pràcticament única dins del món casteller que permet als mateixos veïns construir castells en un ambient festiu i participatiu, mantenint viu l'esperit més popular d'aquesta tradició. Tot seguit arribarà una altra gran cita imprescindible del programa, la tradicional cindriada, en què es repartiran cindria entre tots els assistents, convertint-se en un dels moments més refrescants i concorreguts de la festa. La programació també reservarà un espai important per a la cultura. La Societat de la Corporativa acollirà l'estrena de l'obra Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Productions i dirigida per Iago Alonso. Més enllà d'aquests actes, la festa major inclourà concerts i balls de nit, cercaviles amb les entitats de cultura popular, activitats esportives, competicions tradicionals, espectacles infantils i familiars i també ballades de sardanes, en una programació pensada perquè hi pugui participar tota la família. Des del consistori es convida tant els veïns de Llorenç del Penedès com els visitants de la comarca a gaudir d'aquests dies de celebració amb civisme, respecte i ganes de participar. Així, d'aquesta manera, es podrà continuar mantenint vives una de les tradicions que formen part de la identitat d'aquest municipi.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I anem fins a Cunit, perquè inicien les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. El municipi veí de Cunit ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat, el confort i l'estat de conservació d'aquest espai públic, molt freqüent per als veïns i veïnes. Els treballs consistiran en la retirada de les peces de fusta que es troben deteriorades i la seva substitució per a nous materials, amb la voluntat de garantir unes millors condicions d'ús i allargar la vida útil d'aquesta instal·lació. Durant l'execució de les obres, l'Ajuntament de Cunit adverteix que es poden produir afectacions puntuals a la zona i demana a la ciutadania que es respecti la senyalització i els espais delimitats per garantir la seguretat tant dels operaris com dels usuaris. Des del consistori també s'ha agraït la comprensió i la col·laboració dels veïns i veïnes mentre es duen a terme aquestes tasques de manteniment, que formen part de les actuacions de millora dels espais públics del municipi. Amb aquesta intervenció, Cunit continua treballant en la conservació dels seus equipaments urbans i en la millora dels seus espais d'ús ciutadà.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. Les persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat ja disposen d'una nova eina per planificar amb més facilitat una jornada de platja a la Costa Daurada. La Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada ha posat en marxa un mapa interactiu que recull en un únic espai tota la informació sobre els serveis d'accessibilitat disponibles a les platges i cales del litoral tarragoní. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar l'accés a la informació, ja que fins ara aquestes dades estaven repartides entre diferents pàgines web municipals i també portals turístics. Amb aquesta nova plataforma, qualsevol usuari pot consultar de manera ràpida i senzilla quins serveis ofereix cada platja abans de desplaçar-s'hi. El mapa s'ha elaborat amb la plataforma InstalMaps i inclou informació detallada de 78 platges i cales repartides entre 13 municipis costaners de la Costa Daurada. En total, permet consultar fins a 17 serveis diferents relacionats amb l'accessibilitat i la qualitat dels espais. Entre la informació disponible hi ha l'existència de places d'aparcament reservades, rampes d'accés, passeres fins a la sorra, lavabos adaptats, cadires amfíbies per facilitar el bany, serveis de bany assistit i altres elements pensats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de la platja en les millors condicions. La informació es presenta d'una manera molt visual i intuïtiva, fet que permet comparar fàcilment les diferents platges i escollir la que millor s'adapta a les necessitats de cada usuari. Una altra de les novetats és que es tracta d'un mapa participatiu. Els mateixos usuaris i usuàries poden comunicar si detecten nous serveis, informar de dades incorrectes o avisar si alguna informació necessita ser actualitzada. D'aquesta manera es busca mantenir l'eina sempre al dia gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'experiència de les persones que utilitzen habitualment aquests equipaments. Aquest projecte neix a partir d'un estudi elaborat per la mateixa càtedra sobre l'accessibilitat sobre les platges de la Costa Daurada. L'anàlisi va estudiar 55 platges i 23 cales, una diagnosi que ha servit de base per crear aquesta nova plataforma digital. A més de ser útil per als usuaris i usuàries, els responsables del projecte destaquen que aquest mapa pot convertir-se en una eina de treball per als ajuntaments. Disposar d'una visió conjunta de tot el litoral permet identificar mancances, comparar el servei que ofereixen en cada municipi i detectar oportunitats de millora per continuar avançant cap a unes platges més accessibles i inclusives. Amb aquesta iniciativa, la Costa Daurada fa un pas més per facilitar que tothom pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions, oferint informació centralitzada, actualitzada i fàcil de consultar abans de qualsevol visita a la platja.
1: Els esports.
2: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudna, que ha creat una tècnica anomenada hipoyoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència. Christian, primer de tot, benvinguda a Calafell Ràdio. Com estàs?
3: Pues muy bien, gracias por invitarme.
2: Cristian, primero de todo, para quien no se acuerde o no haya escuchado esa entrevista que hicimos en su momento, ¿quién es Cristian y qué hace?
3: Pues Cristian es una, soy yo, una apasionada del yoga y de la salud para cuidar a las personas, pero de manera que se puede entender. Entonces, durante más de 20 años estudié diferente tipo de yoga, la ayurveda, el feng shui, bueno, todo lo que nos ayuda a entender cada vez más el cuerpo, la persona. Y hace ya 4 años he decidido venir a vivir aquí en España y estoy muy feliz aquí.
2: Y ahora estás trabajando en un nuevo método, ¿verdad?
3: Exactamente, el hipoyoga. El hipoyoga es un método que he creado yo durante años de prácticas, de mirar las personas que venían a clases y intentando cada vez más de poder darle la posibilidad de poder en cualquier momento de su vida, depende si está bien de salud o menos, que tenga la posibilidad de poder practicar. Porque muchas veces nos pasa, tengo muchísima gente, por ejemplo, que tiene problemas de espalda, de rodilla, y no se atreven a ir a hacer yoga, un yoga clásico o hacer un deporte porque tienen dolor. Entonces la idea era, ¿qué puedo dar a esta gente? ¿Cómo lo puedo hacer al nivel de lo que sé yo para que dar eso posible, para volver a sentir su cuerpo, a aliviar los dolores, hasta quitarlo también, y también el tema mental? Porque si tú no estás bien, igualmente mentalmente no estás bien. Y entonces es todo un trabajo largo de años de estudiar diferentes cosas, porque al final es un popurrí un poco de diferentes métodos, diferentes cosas que he aprendido, también de de curso, de profesores, de muchas cosas.
2: ¿Sobre qué partes del cuerpo, me gustaría saber, sobre todo se focaliza el dolor, el trauma, y qué ejercicios prácticos se pueden hacer o se realizan en tu método para poder mejorar?
3: Vale, primero para empezar tenemos que entender que todo lo que vamos a vivir en nuestra vida se va a poner en el cuerpo. Quiero decir que una parte mental siempre la puede ir trabajando, pero todo se queda en el cuerpo. Si no trabajo el cuerpo de manera física, de quitar ese dolor, entre comillas, que se ha puesto al final en la fascia, que tenemos todo el mundo en el cuerpo, que tiene un montón de sensores. Todo lo que pensamos, que sentimos, lo que comemos, todo se pondrá ahí. Y entonces por eso que aparecen los dolores, si puedo decir de esta manera. Y no, los dolores que sí, la mayoría que vienen, empezamos por el dolor de espalda. Las lumbares es un tema bastante grande, rodillas y sobre todo también un tema que siempre viene, la ansiedad. Y tampoco no hay edad. A veces pensamos siempre que son gente muy mayor, pero también gente joven están con estos temas. Y no tendría que pasar. Somos cada vez más inteligentes. El hipoyoga es dar la posibilidad de trabajar con ejercicio muy sencillo, básico, porque nos olvidamos del básico. Siempre queremos hacer algo muy complicado, que se parece muy bonito, pero la base es los pies. La base, como si tú vas a construir una casa, vas a empezar desde la base, ¿no? No vas a empezar desde el techo. Y entonces es reprogramar, ayudar a cada uno de volver a reconectar, porque cuando tenemos una emoción, cuando no estamos bien, nos desconectamos. Y el cuerpo es muy, muy inteligente, lo hace de manera para no siempre estar quizás con un dolor, con cosas. Y entonces la idea es de nuevo reconectar. Y la gente ni se da cuenta que en la clase hacemos cosas tan sencillas, pero tan poderosas, y no se dan cuenta. Entonces trabajamos siempre desde la base de los pies para volver a tener raíces, conectar. Y pues, seguimos con el tema de la fascia. Quiero que la gente entienda y sienta. A mí no me interesa que repiten un ejercicio que estoy haciendo. Al principio sí, cuando no entienden, cuando no están conectados, pero que puede sentir su propio cuerpo. Entonces trabajamos mucho con un palo, nos ayuda mucho, porque así no pueden, la postura queda bien. Trabajamos el tema de las manos, los brazos, los dedos. También ahí hay muchas conexiones. Todas las personas que tienen problemas de hombros, de espalda, también tiene mucha tensión en los dedos. Toda la gente trabaja en el ordenador, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y estas cosas. Después, el tercer punto es siempre el tema del diafragma. La gente, si no está bien, tienes dolores, tensión, lo que sea, no respiramos bien. No hace falta de repetir que la respiración es el elemento uno de la salud. Si no respiramos bien, si dejamos de respirar uno o dos minutos, ya no existimos. Entonces, reaprender a respirar. La gente necesita reaprender a respirar. Imagínate. Y pasa muchas veces que no se dan cuenta. Cuando empiezo, digo, inhala profundo y se mueven los hombros porque han perdido la musculatura, van siempre muy rápido o lo que sea, o por tema de postural, de dolor. Han perdido la facultad de respirar bien. Entonces, lo que hacemos es quitar tensión, estirar nuestro diafragma, reaprender a respirar, a moverlo, y introduzco los hipopresivos. Que los hipopresivos, para mí, me parece una técnica que todo el mundo tendría que hacer. Es una técnica que se hace con el diafragma en apnea. Y de manera pasiva, sin darse cuenta realmente, estamos trabajando el suelo pélvico, trabajamos la posturalmente, la espalda, bueno, un montón de cosas. Y la cosa más importante, cada vez cuando vamos estirando, que trabajamos la fascia, los ejercicios, automáticamente toco la parte mental. Quiere decir que voy ahí también, lo que olvidamos, quito presión. Tantas personas viven con tantas presiones, igual, ¿eh? No te piensas siempre ir ahí, pero hay un momento, tenemos que tener esto en cuenta y relajar esta parte. Después de eso hacemos mucho ejercicio de equilibrio, porque cuando con los años o con el tiempo, cualquier persona que no tiene equilibrio, todo lo que le va a pasar en la vida le costará para volver en su centro, ¿me entiendes? En la vida nada es fácil, siempre pasan cosas. Y si encima no tengo el equilibrio físico me da un equilibrio mental. Y eso me hace las cosas más fácil. Entonces trabajamos muchísimo el equilibrio, pero de manera sencilla, siempre con la ayuda del palo, que permite a la gente de poder acceder a esto. Se podría hacer también en la silla, cuando alguien realmente tiene problemas de movimiento o lo que sea, se puede utilizar la silla y también la pared, que es una ayuda súper grande. Y después, al final de todo, terminamos siempre con la integración, que quiere decir una relajación. Porque cualquier cosa que hacemos, cualquier movimiento, el cuerpo necesita tiempo para integrarlo. Entonces, lo que hago siempre al final de la clase.
4: Cristian, te quería preguntar dos cosas que quiero desarrollar más. Uh-huh. Acabas de hablar del tema del equilibrio.
3: Sí.
4: Conozco a una persona que de repente, hará, no sé, un tiempo, me contaba que se mareaba y que no sabía por qué. Y no tenía ni vértigo, ni problemas, nada, ¿eh? Nada, porque le miraron. No era vértigo, era todo, parecía psicológico. Y esto, claro, me ha llamado la atención porque lo he relacionado, ¿no? Uh-huh. Con el tema de, no sé, algo que no estaba bien en su cuerpo. Y luego, por otro lado, también muy importante que hablas de los pies, raíces.
3: Sí, las raíces.
4: Eso, ¿en qué se refleja físicamente? Por ejemplo, el pie de una persona que está bien, en equilibrio, ¿cómo sería?
3: Pues, mira, cada vez que viene gente es muy, muy fácil. Miro la postura a los pies. Y sé si tienen dolores de lumbares, si están tensos, se ve directamente. De hecho, cada uno puede hacer un probar en casa, pone el pie en el suelo y mueve cada dedo, súbelo, estíralo y ya verás. La mayoría de la gente no logran hacerlo.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo en la que descobrim la tècnica que ha construït la Christian Huttner, l'Hipo Yoga, la tindreu disponible properament ben aviat al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ara us deixem amb més informació de servei amb la nostra companya Roser Ribas. Jo m'acomiado. Ens veiem en la propera edició. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
5: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Per avui dimarts 4 d'agost a Calafell s'espera un cel ben clar durant tot el dia. Temperatures sense canvis, amb una màxima de 29 graus i una mínima de 24. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Fem un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Màxima tensió davant la reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta. L'arribada de turistes a Espanya torna a créixer malgrat les crisis. Avenços en la seguretat dels castellers. I La Vanguardia en portada als esports. 3 medalles més en natació artística. Continuem al diari El Periódico. Espanya demana més compromís a la Unió Europea en la gestió migratòria. La pressió policial als carteristes rebaixa un 20% els delictes en el metro i rodalies. Particulars i empreses assumiran a la factura un càrrec de 29,6 milions per la pagada. I El Periódico també titula nou rècord de turistes en hotels de Barcelona amb 4,5 milions des de gener fins a juny. A El punt avui titula Resistència a Ucraïna. El Festival Frontera reflexiona sobre el paper de la cultura en temps de guerra. El diari Ara, Ceuta afronta ara la crisi per l'acollida dels migrants menors. El diari Ara també parla de nou rècord de turistes a Catalunya. I el diari esportiu Esport titula Alerta Ferran Torres. El Barça molt pendent del futur de Rodri. Vinícius arriba per negociar la seva renovació. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara anem a fer un repàs de la informació general més recent a la plana política. L'Audiència Nacional demana un informe policial per saber si és competent per investigar l'entrada de migrants a Ceuta. El tribunal vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Segons ha avançat l'agència EFE i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, el tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal. Però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Feijóo qüestiona que el CNI no sabés res de l'ocupació premeditada de Ceuta. Diu, no em crec que una massa de 60.000 persones aproximant-se a les costes hagi passat desapercebuda, diu. Junts s'incorpora al Partit Demòcrata Europeu gairebé 8 anys després de l'expulsió del PDeCAT dels liberals. El partit de Puigdemont compartirà grup polític amb el PNB o Coalició Canària. El govern espanyol defensa la tasca del CNI i dels serveis d'intel·ligència en la crisi migratòria a Ceuta. Robles reclama al Marroc que investigui els missatges a les xarxes que van provocar la llau humana. Així doncs, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicat aquest passat dilluns la tasca del Centre Nacional d'Intel·ligència i de la resta dels serveis d'informació de l'Estat pel que fa a la crisi migratòria viscuda els darrers dies a Ceuta. Fan una feina excepcional, diu. Ha ressaltat en declaracions a la premsa des de Saragossa, sense entrar a detallar les dades de què disposava el govern espanyol, o no, abans de l'arribada de milers de migrants a la frontera de la ciutat autònoma. El Partit Popular culpa el govern espanyol de l'arribada de migrants a Ceuta i diu que Sánchez és el principal responsable. Tellado retreu al president espanyol que hagi marxat de vacances i l'acusa d'abandonar la població saudí. El govern espanyol recorda que la llei obliga les comunitats a l'acollida solidària dels menors arribats a Ceuta. El Ministeri d'Infància alerta que la situació a la ciutat autònoma és de contingència migratòria extraordinària. Estats de la Unió Europea demanen aclarir per què es va disparar de sobte l'arribada de migrants a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 s'han reunit aquest passat dilluns per abordar la crisi oberta pels incidents a la frontera ceutina. Marlaska defensarà que la política migratòria d'Espanya és preventiva i no curtterminista. Traslladarà als homòlegs europeus que els esforços de l'executiu espanyol comporten resultats estables i sòlids. Sánchez es queixa a Europa de la reacció d'alguns països per Ceuta. És egoista i il·legal, diu. Música. El govern es proposa reduir la burocràcia en més de 200 tràmits amb l'administració. L'objectiu és estalviar a la ciutadania fins a 6 milions d'hores en gestions administratives en l'àmbit de la salut, l'educació, l'empresa o la justícia. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també a calafell.tv. Ara anem a la plana econòmica. Competència xifra en 38,7 milions el cost de la reposició de la xarxa elèctrica després de l'apagada del 2025. L'organisme estima un recàrrec d'entre 0,12 i 0,16 euros durant un any en la factura. L'Ajuntament de Montblanc atorga la llicència d'obres per fer el nou centre logístic de Bonpreu al Logis Montblanc. La primera fase compta amb un pressupost de 34 milions d'euros amb la construcció de dos magatzems. La Fiscalia arxiva la denúncia contra les obres de l'Agropart de Matller Origen. Col·lectius ecologistes advertien d'una greu afectació a l'àliga cuabarrada que el Ministeri Públic descarta. La rehabilitació. El primer semestre, la demarcació de l'Ebre creix un 45%. La superfície d'habitatge augmenta un 2,17%. La pesca de gamba vermella a la costa central, aturada pels topalls europeus en un any de població extraordinària. El sector avisa que les normes comunitàries acceleren la deslocalització i l'abandonament de les barques. Comença la vaga del personal de terra que opera una vintena d'aerolínies a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari denuncia que l'empresa Grand Force opera sota mínims i que hi ha una alta rotació de personal amb càrregues de treball insostenibles. Així doncs, una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir d'aquest dimarts amenaça el trànsit d'aquest agost, coincidint amb la temporada alta de vacances durant l'estiu. El personal de terra, facturació i embarcament de Grand Force, que opera els serveis de handling d'una vintena d'aerolínies, es planta i exigeix un entorn de treball segur i digne. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana internacional. Detenen a Sitges, un dels fugitius més buscats a Suècia per la seva relació amb delictes d'extrema violència. Utilitzava armes diverses i ensinistrava joves per dur a terme atacs organitzats. Després de diversos dies de vigilància, els agents van confirmar que el fugitiu es trobava a l'interior de l'habitatge sense abandonar-lo més enllà del jardí, ocultant-se al seu domicili sense sortir a l'exterior. Atesa l'alta perillositat de l'home i la possibilitat que tingués armes i explosius a la casa, es va sol·licitar l'entrada i escorcoll a l'immoble en virtut de l'Ordre Europea d'Investigació. Se'l va detenir la matinada de l'1 d'agost passat. Segons la policia, el detingut estava estretament vinculat amb el conegut com a Pablo Escobar de Suècia. Von der Leyen defensa enfortir les fronteres en els punts crítics amb més vigilància i l'ús de barreres. La presidència de la Comunitat Europea agraeix a Espanya i al Marroc la gestió eficient i eficaç de la crisi migratòria de Ceuta. Estats de la Unió Europea demanen aclarir per què es va disparar de sobte l'arribada de migrants a Ceuta. 5 dones que van patir abusos de Mohamed Al-Fayed, reconegudes com a víctimes de tràfic de persones. Així doncs, 5 dones que van patir abusos sexuals per part de l'antic propietari de Harrods, Mohamed Al-Fayed, han estat reconegudes formalment com a víctimes de tràfic d'éssers humans pel Ministeri de l'Interior britànic. Totes elles van treballar en algun dels negocis de l'empresari egipci, que també va ser propietari de l'Hotel Ritz de París i del club de futbol anglès Fulham. Les acusacions contra Al-Fayed revelen un patró d'abusos que hi va haver en diversos països durant dècades. Mai se'l va poder processar ni condemnar. Però perquè va morir l'agost del 2023 abans que esclatés l'escàndol contra ell. Almenys 7 morts a Rússia per la caiguda d'un dron ucraïnès en una platja al Mar Negre. No queda clar si l'artefacte tenia aquesta destinació o bé ha caigut en aquest punt abatut pels sistemes de defensa rus. També hi ha una quarantena de ferits, ja que en el moment de l'explosió del dron la platja estava molt concorreguda. Es tracta d'un destí molt habitual pels turistes russos. L'atac ha agafat del tot desprevinguts els banyistes, ja que no han sonat les alarmes antiaèries. Anteriorment, un altre atac ucraïnès ha provocat 4 morts a Crimea, mentre que al centre d'Ucraïna 3 persones han mort per un atac rus. Aquests atacs arriben després d'un cap de setmana d'enfrontaments constants entre Rússia i Ucraïna. Les últimes setmanes, els atacs ucraïnesos s'han dirigit especialment als magatzems de Wildberries, l'Amazon rus, mentre que dissabte Rússia va atacar Kiev amb míssils balístics. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també a calafell.tv. Fem un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora de telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols del servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. A l'agost, Platja d'Aro multiplica per 6 els metres cúbics que gasta el febrer i Palafrugell els triplica. Badalona desplegarà més de 600 càmeres de videovigilància a tota la ciutat a partir del 2027. L'Ajuntament licita el servei fins al 2032 per 27 milions d'euros. Segons informa el consistori en un comunicat, la implantació del sistema es farà de manera progressiva fins a completar la instal·lació dels 615 dispositius i la posada en funcionament de la nova sala de control.

Torna la primor extrema, Algoritmes i Fàrmacs lideren la perillosa recuperació dels cànons del 90. Hi va haver uns anys que va semblar que la indústria de la moda feia les paus amb la diversitat corporal, des de models mal anomenades curvy a les passarel·les, fins a un rang de talles més gran a les botigues. I tot i que va semblar un terreny guanyat, va durar poc. Els cossos extremadament prims, com ara el de la cantant i actriu Ariana Grande, han tornat a ocupar el centre de l'imaginari, després de temps en segon pla per l'impacte que poden tenir sobre la salut física i mental, especialment de les noies més joves. Aquests canvis de tendència no serien res de nou. Ja se sap que els cànons de bellesa són cíclics, però el moment d'ara no és qualsevol altre. Ara existeixen fàrmacs com l'Ozempic, eficaços per aprimar-se, i això fa créixer la pressió per aconseguir encaixar en els estàndards. La catedràtica de psicologia especialitzada en imatge corporal, Rosa Maria Raig, explica que sempre hi ha hagut models estètics a què les dones han intentat assemblar-se, però mai hi havia hagut un model tan prim. A diferència dels anys 90, avui la pressió no arriba només de les revistes o les passarel·les. Les xarxes socials exposen de manera constant aquest tipus de cossos i els algoritmes ho amplifiquen. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara anem a la plana cultural. Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, rep el premi a millor pel·lícula nacional a l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026. Lionel, de Carlos Saiz, es corona com el film guanyador de la secció oficial del certamen. La Viquipèdia en català arriba als 800.000 articles. La fita de l'enciclopèdia coincideix amb l'any en què compleix un quart de segle. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada, impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places de les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. Blanes recull mitja tona de deixalles del fons del mar del concurs de focs celebrat la setmana passada. La neteja s'ha dut a terme amb 25 submarinistes i el suport de l'entitat local Mola Mola Escafandrisme. L'activitat va durar aproximadament una hora i els participants portaven les clàssiques bosses enreixades per anar dipositant les deixalles, amb la prioritat de recollir els residus de cartró i plàstics amb què s'està fent el material pirotècnic, així com les cobertures d'alumini. La prioritat de l'acció ha estat el fons marí del material pirotècnic llançat al llarg del concurs. Ara bé, com ja sol ser habitual cada vegada que es fa aquest operatiu, els i les bussejadores també han recuperat d'altres tipus de material que res no té a veure amb el festival pirotècnic. Sobretot, llaunes de refrescos i borilles, tot i que, a diferència d'anys anteriors, s'ha notat que n'hi havia sensiblement menys quantitat. Una altra característica diferencial respecte a anteriors experiències és que aquest cop s'ha recollit molt material

per tirar endavant la celebració. Segons detallen, aquest diumenge passat van treballar al local i al carrer fent tasques de guarnit, en un ambient tranquil i sense cap activitat festiva nocturna. Cap veïna es va adreçar a nosaltres per expressar cap queixa ni cap molèstia. Vam acabar la jornada després de sopar i vam tancar el local cap a 11:15, afegeixen en una publicació a Instagram. La bibliotecària que va fer medicina, però va optar pels llibres. Són com els CAP, però en cultura, diu. La Gisela va estudiar medicina, però va acabar triant el camí dels llibres i la lectura. La seva decisió pot semblar sorprenent, però deixa de ser-ho quan es coneix la seva trajectòria. Abans de cursar medicina, es va llicenciar en biblioteconomia. Un cop acabats aquests estudis, l'interès per la intel·ligència artificial aplicada a la recuperació de la informació la va portar a emprendre una segona carrera. La gent no entén que medicina fos la meva segona carrera, explica. Reliquiaris, joies o documents del patrimoni eclesiàstic que custodia l'arcabisbat de Tarragona. Desenes de peces valuoses d'ermites i esglésies estan dipositades a l'arcabisbat amb l'objectiu de garantir-ne la seguretat i la conservació. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio, moment de fer un repàs de la plana esportiva. Ferran Torres allarga l'enigma sobre el seu futur. El valencià ha recordat que té contracte amb el Barça, però que en futbol mai se sap. Més tard, ha agraït l'interès d'altres equips. Així doncs, el futur de Ferran Torres s'ha convertit en el serial de l'estiu. El davanter del Barça, que encara té un any més de contracte, ha deixat la porta oberta a una possible sortida del club. Lluny de tancar els rumors que el situen fora del club, ha allargat la incertesa amb unes declaracions al programa Today. Quan han preguntat a Ferran què faria l'any vinent, el de l'Horta Sud no ha esvaït els dubtes. Tinc contracte amb el Barça, però en futbol mai se sap. Estic esperant a veure quina és la decisió correcta, però encara no la sé. El periodista no ha tardat a preguntar si hi havia un club somiat. Però de nou, el blaugrana no s'ha volgut mullar. Només vull ser feliç, ha sentenciat. Les tres joies de la Masia que han enamorat Flick són grans talents. L'alemany destaca la participació del trio del planter en l'stage de la pretemporada del Barça a Anglaterra. El Barça tanca així l'stage a St. George Park. Després d'una setmana de concentració, els culers posen punt i final a l'estada en terres britàniques. Amb l'empat contra el Birmingham 2-2 i la suspensió del partit contra el Preston North End, els blaugranes tornen a Barcelona. Tot just abans de tornar a la capital catalana, Hansi Flick ha fet balanç de l'estada de les instal·lacions de la Federació Anglesa davant els mitjans de comunicació i no ha tingut manies de personalitzar el talent dels joves del planter en tres noms. Una de les joves promeses que més va elogiar Hansi Flick va ser Xavi Espart. El futbolista de Vilassar de Mar ja va debutar amb el Barça la temporada passada i aquest curs està cridat a guanyar protagonisme. Amb només 19 anys i campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-19 recentment, en un torneig que el va incloure en l'11 ideal, el tècnic va destacar el nivell top que està mostrant Espart. Tot i que la confiança de l'entrenador, Espart tindrà molta competència aquesta temporada al Barça en un lateral dret en què poden jugar futbolistes com Koundé i Eric García. Espart també haurà de lluitar amb Héctor Fort, que torna després d'una temporada cedit a l'Elche. Tanmateix, el vilaresenc també pot ser un comodí per al mig del camp. Tunkara i Goren, els grans talents de la pretemporada del Barça. Una nedadora espanyola acusa Rússia de copiar i robar l'exercici de Fuentes. Compte enrere per l'anunci del fitxatge més car del Barça. El club blaugrana pagarà al voltant d'1 milió d'euros al City per la davantera brasilera de 26 anys, que aterra per passar revisió mèdica. Polèmica al Tour femení. Equips sospiten de l'ús de sostenidors amb farciment. Alguns equips que participen en el Tour de França femení han demanat revisar els sostenidors

dos de les ciclistes per farciments il·legals. Dies després que Pogacar es proclamés campió del Tour 2026, l'edició femenina ja ha donat el tret de sortida. Entre els participants hi ha Mireia Benito, que torna a la prova francesa 3 anys després de l'última participació, i Paula Blasi, protagonista abans de l'inici del rol que l'equip li ha assignat en aquesta edició. Tanmateix, en aquest inici del Tour femení ha sorgit una nova polèmica relacionada amb els sostenidors de les ciclistes, ja que algunes podrien estar utilitzant un farciment il·legal per guanyar aerodinàmica. I com sempre, arribem al final dels serveis informatius amb l'efemèride musical del dia. En aquesta ocasió celebrem el naixement de Louis Armstrong, que va néixer el 4 d'agost de 1901 a Nova Orleans, a Louisiana, Estats Units. Us deixem amb una de les seves cançons, amb Ella Fitzgerald, Dream a Little Dream.

0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
0: Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Novadis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterimo, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: cotxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant-nos la...

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 4 d'agost de 2026. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El govern de la Generalitat demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada celebrarà el proper cap de setmana del 7 al 8 d'agost. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. I anem fins a Cunit perquè aquest municipi inicia les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. I acabarem amb una notícia d'àmbit cultural perquè els Nens del Vendrell signen a Vilanova la millor actuació de la temporada. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudna, que ha creat una tècnica anomenada hipo-yoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I comencem parlant del nostre municipi. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a 3 compradors. L'Ajuntament de Calafell continua intensificant la lluita contra la venda ambulant il·legal. La policia local ha dut a terme un nou dispositiu específic contra el conegut com a top manta, que s'ha saldat amb 3 denúncies a compradors i amb la identificació d'un venedor ambulant. Les sancions s'han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels 3 compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al top manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir el material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I ara anem a repassar una notícia d'àmbit general, però que afecta de ple al nostre territori. El govern demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. El govern de la Generalitat ha tornat a fer una crida a la màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi forestal que viu Catalunya aquests dies. La tercera onada de calor de l'estiu ha disparat novament el perill de foc i ha obligat a activar les mesures més restrictives del Pla Alfa en bona part del territori. Aquesta setmana els agents rurals mantenen més de 250 municipis en nivell 3 del Pla Alfa, mentre que prop d'un centenar de municipis es troben en el nivell 4, el més elevat, que comporta el tancament dels accessos als espais naturals per reduir al màxim el risc que es pugui originar un incendi. Entre les comarques afectades també hi ha el Baix Penedès, juntament amb altres zones com l'Alt Camp, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià o la Noguera. El director general de Boscos, Jaume Minguell, ha volgut deixar clar que el fet que aquest estiu ja s'hagin repetit diversos episodis de risc extrem no significa que la situació sigui menys preocupant. Al contrari, ha advertit que la vegetació acumula molts dies de calor intensa, es troba molt estressada i que les condicions meteorològiques continuen sent especialment complicades durant els pròxims dies.
3: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Per què? Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, que per tant tenim una vegetació molt estressada, que a més tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies, sí? I que perquè això ho anem repetint moltes vegades aquest any, que per desgràcia és el que ens ha passat, no vol dir que sigui menys greu que la que podem haver traslladat a altres moments dels que hem tingut fins ara, o en anys anteriors en què això només passava un cop a l'any o passava dos cops a l'any.
0: Per aquest motiu, el govern insisteix que qualsevol imprudència pot tenir conseqüències molt greus i demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi, especialment en les hores de màxima insolació. Les restriccions també afecten diversos espais naturals de Catalunya. Protecció Civil manté tancat l'accés a indrets com el Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares, la Ribera Salada. De moment, aquests episodis de risc extrems es mantindran com a mínim fins al 4 d'agost. Segons Jaume Minguell, aquestes limitacions seran cada vegada més habituals. El responsable de Boscos reconeix que Catalunya està registrant més dies de risc extrem que anys enrere i assegura que probablement la ciutadania s'haurà d'acostumar a conviure amb restriccions temporals d'accés a determinats espais naturals durant molts mesos d'estiu.
3: Sí que és veritat que ens estem trobant que cada vegada tenim més dies de risc extrem acumulat durant l'any. Això es pot ser generalitzat a nivell de Catalunya? Jo crec que generalitzat no, perquè com si ho analitzem també veurem que els diferents espais que s'han anat tancant no són els mateixos, sí? És a dir, es va tancar Gavarres perquè hi havia una situació meteorològica complicada a la zona de Girona i l'Ebre, després ara hem tingut uns tancaments més relacionats amb la zona de l'Ebre, la zona del Prepirineu, és a dir, ens haurem d'anar acostumant a que cada cop tindrem més dies amb tancament d'espais, però això no vol dir que tinguem sempre els mateixos espais tancats i, per tant, tampoc hem de traslladar a la ciutadania de que l'espai natural, per dir-ho d'alguna manera, des de juny a setembre estarà vetat.
0: L'objectiu d'aquestes mesures és doble. D'una banda, evitar que una imprudència humana pugui originar un incendi i, de l'altra, garantir la seguretat de les persones, ja que si es declarés un foc en un espai amb molta influència de visitants, les tasques d'evacuació i d'extinció serien molt més complicades. Les restriccions també condicionen els treballs dels propietaris forestals. Durant els episodis de màxim risc, moltes de les activitats de gestió dels boscos queden limitades per evitar qualsevol possibilitat d'ignició. Tot i això, el govern assegura que es busca mantenir un equilibri entre la prevenció i la continuïtat dels treballs forestals imprescindibles, ja que paralitzar completament aquesta activitat tampoc seria una bona solució.
3: Els professionals ho coneixen, ho respecten, i això és el que ens permet, per una banda, que el sector continuï funcionant mínimament, encara que tinguem episodis del risc, i per altra banda, minimitzar els riscos fins al punt en què siguin assumibles pel propi sistema d'extinció en la majoria de les seves circumstàncies. Aquesta és la clau fonamental de tot plegat, i sobretot quan tenim cada vegada més dies de risc, perquè si no al final aniríem a una paràlisi del país, no?, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc aquest és el nivell assumible. No podem assumir tenir grans incendis, ni tenir episodis amb 60 incendis com hem tingut algun dia o vam tenir, però tampoc podem paralitzar el país.
0: Davant aquest escenari, Protecció Civil i els agents rurals recorden que la millor eina per evitar grans incendis continua sent la prevenció. Per això demanen extremar la prudència, no encendre foc sota cap concepte, evitar activitats que puguin generar espurnes i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats mentre duri aquest episodi de risc extrem.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara anem amb una notícia més distesa de cultura i de Calafell. Aquests propers dies ampliarem informació, però de moment us deixem aquest primer tastet perquè Calafell es vesteix de mariner per la cantada d'havaneres. Els batets de mar amb la barca Francisca seran la novetat d'enguany. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada es celebrarà el proper cap de setmana del 7 i 8 d'agost. L'escenari estarà ubicat a la platja entre els carrers de Carme i de Mallorca. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda. El divendres 7 d'agost, a partir de les 10 i mitja de la nit, actuaran els grups de Port Bo, Balandra i les Anxovetes. El dissabte 8, a la mateixa hora, actuaran Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. La presentació anirà a càrrec de Francesc Sánchez Carcassés. Enguany, amb la col·laboració de l'Associació de Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'han programat diversos batets de mar amb la barca Francisca. Concretament, seran el 7, 8 i 9 d'agost, a les 11, a les 5 i a les 7 de la tarda. Us podeu inscriure a partir del correu electrònic informació@calafell.cat. A mesura que vagin avançant els dies i s'apropi aquesta cantada d'havaneres, us anirem ampliant informació i explicant de manera detallada tot el programa.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més festiu. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Llorenç del Penedès ja escalfa motors per una de les cites més esperades de l'any. Del 7 al 2 d'agost, el municipi celebrarà la seva festa major 2026 amb 6 dies d'activitats que ompliran els carrers i les places de cultura popular, música, tradició i propostes per a totes les edats. Els dies 10 i 11 d'agost seran, a més, festius locals. Enguany, l'Ajuntament ha volgut posar un èmfasi especial en el patrimoni festiu del municipi, amb una programació que busca reforçar les tradicions i convertir els espais públics en el gran punt de trobada dels veïns i visitants. Un dels actes més destacats arribarà el dissabte 8 d'agost. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Vila serà l'escenari d'una diada castellera de primer nivell. Hi participaran tres colles de referència del panorama casteller: els Nens del Vendrell, la colla de joves Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona, en una actuació que promet oferir castells de màxima exigència. Quan acabi la diada, la festa continuarà amb el tradicional sopar popular. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris de la Festa Major, que aquest any ja ha superat un miler de tiquets venuts de manera anticipada. Una mostra de la gran resposta que ha tingut entre la ciutadania. Les nits de Festa Major també tindran un dels actes més singulars de Llorenç del Penedès, els castells dels aficionats locals. És una proposta pràcticament única dins del món casteller que permet als mateixos veïns construir castells en un ambient festiu i participatiu, mantenint viu l'esperit més popular d'aquesta tradició. Tot seguit arribarà una altra gran cita imprescindible del programa, la tradicional cindriada, en què es repartiran síndria entre tots els assistents, convertint-se en un dels moments més refrescants i concorreguts de la festa. La programació també reservarà un espai important per a la cultura. La Societat de la Corporativa acollirà l'estrena de l'obra Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Productions i dirigida per Iago Alonso. Més enllà d'aquests actes, la Festa Major inclourà concerts i balls de nit, cercaviles amb les entitats de cultura popular, activitats esportives, competicions tradicionals, espectacles infantils i familiars i també ballades de sardanes, en una programació pensada perquè hi pugui participar tota la família. Des del consistori es convida tant els veïns de Llorenç del Penedès com els visitants de la comarca a gaudir d'aquests dies de celebració amb civisme, respecte i ganes de participar. Així, d'aquesta manera, es podrà continuar mantenint vives una de les tradicions que formen part de la identitat d'aquest municipi.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I anem fins a Cunit, perquè inicien les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. El municipi veí de Cunit ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat, el confort i l'estat de conservació d'aquest espai públic, molt freqüent per als veïns i veïnes. Els treballs consistiran en la retirada de les peces de fusta que es troben deteriorades i la seva substitució per a nous materials, amb la voluntat de garantir unes millors condicions d'ús i allargar la vida útil d'aquesta instal·lació. Durant l'execució de les obres, l'Ajuntament de Cunit adverteix que es poden produir afectacions puntuals a la zona i demana a la ciutadania que es respecti la senyalització i els espais delimitats per garantir la seguretat tant dels operaris com dels usuaris. Des del consistori també s'ha agraït la comprensió i la col·laboració dels veïns i veïnes mentre es duen a terme aquestes tasques de manteniment, que formen part de les actuacions de millora dels espais públics del municipi. Amb aquesta intervenció, Cunit continua treballant en la conservació dels seus equipaments urbans i en la millora dels seus espais d'ús ciutadà.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. Les persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat ja disposen d'una nova eina per planificar amb més facilitat una jornada de platja a la Costa Daurada. La Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada ha posat en marxa un mapa interactiu que recull en un únic espai tota la informació sobre els serveis d'accessibilitat disponibles a les platges i cales del litoral tarragoní. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar l'accés a la informació, ja que fins ara aquestes dades estaven repartides entre diferents pàgines web municipals i també portals turístics. Amb aquesta nova plataforma, qualsevol usuari pot consultar de manera ràpida i senzilla quins serveis ofereix cada platja abans de desplaçar-s'hi. El mapa s'ha elaborat amb la plataforma InstalMaps i inclou informació detallada de 78 platges i cales repartides entre 13 municipis costaners de la Costa Daurada. En total, permet consultar fins a 17 serveis diferents relacionats amb l'accessibilitat i la qualitat dels espais. Entre la informació disponible hi ha l'existència de places d'aparcament reservades, rampes d'accés, passeres fins a la sorra, lavabos adaptats, cadires amfíbies per facilitar el bany, serveis de bany assistit i altres elements pensats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de la platja en les millors condicions. La informació es presenta d'una manera molt visual i intuïtiva, fet que permet comparar fàcilment les diferents platges i escollir la que millor s'adapta a les necessitats de cada usuari. Una altra de les novetats és que es tracta d'un mapa participatiu. Els mateixos usuaris i usuàries poden comunicar si detecten nous serveis, informar de dades incorrectes o avisar si alguna informació necessita ser actualitzada. D'aquesta manera es busca mantenir l'eina sempre al dia gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'experiència de les persones que utilitzen habitualment aquests equipaments. Aquest projecte neix a partir d'un estudi elaborat per la mateixa Càtedra sobre l'accessibilitat sobre les platges de la Costa Daurada. L'anàlisi va estudiar 55 platges i 23 cales, una diagnosi que ha servit de base per crear aquesta nova plataforma digital. A més de ser útil per als usuaris i usuàries, els responsables del projecte destaquen que aquest mapa pot convertir-se en una eina de treball per als ajuntaments. Disposar d'una visió conjunta de tot el litoral permet identificar mancances, comparar el servei que ofereixen en cada municipi i detectar oportunitats de millora per continuar avançant cap a unes platges més accessibles i inclusives. Amb aquesta iniciativa, la Costa Daurada fa un pas més per facilitar que tothom pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions, oferint informació centralitzada, actualitzada i fàcil de consultar abans de qualsevol visita a la platja.
2: Els esports.
1: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudna, que ha creat una tècnica anomenada hipoyoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència. Christian, primer de tot, benvinguda a Calafell Ràdio, com estàs?
4: Pues muy bien, gracias por invitarme.
1: Cristian, primero de todo, para quien no se acuerde o no haya escuchado esa entrevista que hicimos en su momento, ¿quién es Cristian y qué hace?
4: Pues Cristian es una, soy yo, una apasionada del yoga y de la salud para cuidar a las personas, pero de manera que se puede entender. Entonces, durante más de 20 años estudié diferente tipo de yoga, la Ayurveda, el Feng Shui, bueno, todo lo que nos ayuda a entender cada vez más el cuerpo, la persona. Y hace ya 4 años he decidido venir a vivir aquí en España y estoy muy feliz aquí.
1: Y ahora estás trabajando en un nuevo método, ¿verdad?
4: Exactamente, el hipoyoga. El hipoyoga es un método que he creado yo durante años de prácticas, de mirar las personas que venía a clases y intentando cada vez más de poder darle la posibilidad de poder en cualquier momento de su vida, de, depende si está bien de salud o menos, que tenga la posibilidad de poder practicar. Porque muchas veces nos pasa, tengo muchísima gente, por ejemplo, que tiene problemas de espalda, de rodilla, y no se atreven a ir a hacer, sabe que a hacer yoga, un yoga clásico o hacer un deporte porque tienen dolor. Entonces la idea era, ¿qué puedo dar a esta gente? ¿Cómo lo puedo hacer al nivel de lo que sé yo para que dar eso posible, para volver a sentir su cuerpo, a aliviar los dolores, hasta quitarlo también, y también el tema mental? Porque si tú no estás bien, igualmente mentalmente no estás bien. Y entonces es todo un trabajo largo de años de estudiar diferentes cosas, porque al final es un popurrí un poco de diferentes métodos, diferentes cosas que he aprendido, también de curso, de profesores, de muchas cosas.
1: ¿Sobre qué partes del cuerpo, me gustaría saber, sobre todo se focaliza el dolor, el trauma, y qué ejercicios prácticos se pueden hacer o se realizan en tu método para poder mejorar?
4: Vale, primero para empezar tenemos que entender que todo lo que vamos a vivir en nuestra vida se va a poner en el cuerpo. Quiero decir que una parte mental siempre la puede ir trabajando, pero todo se queda en el cuerpo. Si no trabajo el cuerpo de manera física, de quitar ese dolor, entre comillas, que se ha puesto al final en la fascia, que tenemos todo el mundo en el cuerpo, que tiene un montón de sensores, todo lo que pensamos, que sentimos, lo que comemos, todo se pondrá ahí. Y entonces por eso que aparecen los dolores, si puedo decir de esta manera. Y no, los dolores, que sí, la mayoría que vienen, empezamos por el dolor de espalda, las lumbares, eso es un tema bastante grande, rodillas y

0: lumbares, si están tensos, se ve directamente. De hecho, cada uno puede hacer probar en casa, pone el pie en el suelo y mueve cada dedo, súbelo, estíralo y ya verás. La mayoría de la gente no logran hacerlo.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo en la que descobrim la tècnica que ha construït la Christian Huttner, l'hipo-yoga, la tindreu disponible properament ben aviat al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Jo m'acomiado, que vagi molt bé. Adeu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: El govern espanyol reivindica davant dels socis europeus la seva gestió de la crisi a Ceuta i confirma que hi van arribar 72.000 persones. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: L'atenció dels més de 700 menors no acompanyats, que en molts casos vagaregen per Ceuta, centra ara el focus. El govern espanyol mobilitzarà 25 milions d'euros per fer-hi front i el PP ja ha avançat que no acceptarà el repartiment d'aquests nois per altres llocs de la península, malgrat que qui demana ajuda des de la ciutat autònoma és el seu president, que també és del Partit Popular.
3: Això mentre els ministres de l'Interior europeus, com dèiem, s'han reunit aquest matí per abordar els fets d'aquests dies a la frontera sud de la Unió Europea i el titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, està compareixent des de fa uns moments per donar-ne detall i defensar la gestió del govern espanyol.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, compareixents en marxa, més de 3 hores de reunió i a la sortida, satisfacció per part del govern espanyol per una reunió que, segons Fernando Grande Marlaska, ha servit per llimar les diferències amb els estats europeus. Crítiques aparcades, diu, per avui. Tots els estats s'han solidaritzat amb el govern espanyol en millorar l'operativa de control a la frontera i també, segons Marlaska, amb la seva política migratòria.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: I mentre les mirades són a Ceuta, a les Illes Balears, 17 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb una barcassa després de 15 dies a la deriva. Ho han explicat dos dels supervivents que han estat traslladats a l'hospital.
3: I avui hem sabut que el mercat laboral ha batut rècord d'afiliacions impulsades precisament per la regularització de treballadors immigrants. A Catalunya hi ha més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'altra cara de la moneda, però, és l'atur, que puja un 2,5%.
1: I a l'aeroport, la vaga del personal de l'empresa Ground Force s'ha notat amb la cancel·lació d'una vintena de vols. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
6: Sí, vols que cancel·les durant tot el dia entre sortides i arribades a les companyies afectades, Lufthansa o KLM, entre altres, que s'afegeixen algunes altres afectacions, com retards, cues als taulells a l'hora de facturar i problemes amb les maletes, que no s'han carregat en alguns avions, segons la CGT, que és el sindicat convocant.
1: I mentrestant, Protecció Civil alerta d'un possible episodi de fortes pluges que poden afectar bona part del país. També, però, estem pendents de l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua donant guerra a Sanet, Joaquim Albalate.
7: Doncs sí, l'incendi que continua actiu en una zona molt complicada. Tot i això, l'evolució ara com ara és favorable i el foc no avança, sobretot a les zones més altes, que són les que feien patir. Però els bombers no canten victòria i encara pateixen per si un canvi de les condicions meteorològiques fa revifar el foc, com ha passat ja els últims dies.
1: I atenció si sou habituals dels festivals de música, i més ara, que és l'època de l'any en què n'hi ha més, perquè el Ministeri de Consum ha multat la promotora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra a Barcelona, entre d'altres ciutats.
3: Ho ha fet per aplicar clàusules abusives als assistents, com ara prohibir l'entrada de menjar i beguda a l'exterior. La sensació arriba per una denúncia de Facua. Rubén Sánchez és el seu portaveu.
8: No conocemos ningún festival donde no se cometan varias de estas irregularidades. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
1: I qui ha reaparegut és Joan Laporta en un acte públic després de ser hospitalitzat per una arrítmia fa 15 dies.
9: Sí, ha sigut present Joan Laporta a l'acte de signatura del contracte de Visibu, l'extrem belga de 18 anys, que ja és a les ordres de Hansi Flick.
1: I afegim un apunt del temps i del trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Petites retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També des de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. També alguns trams de retenció a la Ronda Litoral en tots dos sentits, però força localitzants. I fora d'aquí, només aturades a l'N2, a la Jonquera, a la frontera del Portús, en direcció a la frontera francesa.
1: I temps ara per la previsió meteorològica.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
12: Hola, bon dia, Marc.
1: Abans ho dèiem, Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat, una pluja que agafa protagonisme, on hem d'estar pendents?
12: Doncs mirem d'estar pendents sobretot a comarques del Pirineu, Prepirineu, també del prelitoral, Catalunya Central, hi ha un avís de perill alt, el taronja, que afecta a bastantes comarques d'aquests indrets i poden caure alguns ruixats intensos. Localment, també algun fenomen de temps sever, això vol dir ventades, també pedra per damunt dels 2 centímetres, pot passar tal com va passar ahir. Ahir els solsonès van caure pedres de la mida de 5 centímetres, una bestiesa. Doncs bé, tenim aquest pla inuncat. En canvi, cap al pla de Lleida, a la costa, els ruixats en principi no han d'arribar. Està fent calor, està fent xafogó, ja s'arriba als 38 graus de Vinebre, i demà sembla que tindrem un matí tranquil. Ja a la tarda pot caure algun ruixat, però més dispersos i localitzats cap al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura pot pujar una mica, però la sensació de xafogó demà podria també recular. Però bé, en definitiva ens quedarem si fa no fa com avui.
1: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Enric. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:05. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que han mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha seguit des de Madrid la Paula Brujats. Bon dia, Paula.
4: Què tal? Bon dia. Sí, constructiva i també satisfacció per part del govern espanyol després de rebre en aquesta reunió el suport i la solidaritat de tots els països europeus sense excepcions. Més de 3 hores de trobada telemàtica entre els ministres de l'Interior europeus que, segons Marlaska, ha servit per llimar les diferències. Diu que tots els estats han aparcat avui les crítiques, també els més durs com Itàlia o Dinamarca, i per avui tots s'han solidaritzat amb la política migratòria del govern espanyol, diu el ministre de l'Interior, també solidaritzats en millorar l'operativa de control a la frontera sud.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: A dins, però, la reunió, el ministre de l'Interior espanyol no s'ha estalviat les crítiques a països com Itàlia i els ha retret que tanquessin l'espai Schengen. El ministre, que compareix encara a aquesta hora, ha destacat la col·laboració del Marroc, una ajuda clau, diu, que ha servit per fer possible el retorn de pràcticament totes les persones que van entrar a Ceuta. 70.000 ja han retornat, d'aquestes 72.000 que diu que van entrar. I sobre si hi ha hagut errors dels serveis d'intel·ligència espanyols, Marlaska ha estat taxatiu, diu que el govern espanyol mai va estar avisat de la magnitud d'aquesta entrada.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: Per tant, negava també Marlaska la versió del Marroc, diu que és fals que els dies previs a la crisi el govern marroquí avisés, com ha dit, a Espanya de les conseqüències que podria tenir la sentència del Suprem. Diu el Marroc que sí que va comunicar a Espanya que hi havia un risc real d'una entrada multitudinària a la frontera després d'aquesta sentència que prohibeix les devolucions en calent dels que entren nedant.
1: És el recull de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a l'espera que a aquesta hora comparegui en algun moment o altre el comissari europeu també per donar les seves explicacions. Gràcies, Paula, bon dia.
4: Fins ara, adéu.
1: Mentrestant, el govern espanyol ja ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Toni Fortesa.
0: Doncs la transferència extraordinària servirà, anunciada, aquests 25 milions, servirà per reforçar l'atenció d'urgència als menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ho ha anunciat aquest matí amb una esmena especial a les comunitats autònomes governades pel PP.
13: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno
14: de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
15: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors.
1: Això pel que fa a la crisi a Ceuta, però avui 17 persones han mort en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Palma, Caterina Carmany.
16: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
17: I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
16: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
18: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontes i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
16: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
1: I mentre la immigració centra el debat polític per la crisi de Ceuta, entre d'altres, avui també hem conegut l'altra cara de la moneda. I és la de l'ocupació, que el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada en part per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5%, un fet habitual a l'inici de l'estiu, per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. Mireia Sala.
10: L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i a totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
19: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
10: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin la regularització.
1: I moment ara per anar a l'aeroport del Prat. Allà la vaga indefinida del servei de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
6: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
20: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
6: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
2: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
6: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
1: Davant d'aquesta vaga, l'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró recorda als viatgers que no els arribi la maleta, que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
21: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia. I, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu parte d'irregularitat d'equipatges, per tant no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta, i a partir d'aquí es deriven dos possibilitats, que és una, la del retard, i o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
1: Més qüestions. És un quart de tres de la tarda. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Adverteix que augmenta la probabilitat de pluja intensa aquesta tarda, que pot anar acompanyada de forts vents i pedra i en forma de tempesta. Miquel Jarque.
22: En una entrevista a 3Cat Info, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
23: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
22: Soler ha destacat que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
1: Doncs bé, la previsió del temps té una incidència directa també en l'incendi de Sanet, que continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que aquest canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona, de l'incendi. En busquem des de Sanet l'última hora, l'Alta Ribagorça. Joaquim Albalate, bon dia.
24: Bon dia, sí, un incendi que, com deies, continua actiu, però que evoluciona a poc a poc més favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més els bombers, que són les més altes i que podien avançar cap a punts com la Vall de Boí o el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Ens ho deia el Xavier Castellarnau, que és el cap d'intervenció dels bombers.
25: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona, doncs, la tranquil·litat amb que aquells sectors, pues, tinguin una evolució favorable, i centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
24: Precisament aquest material més dens és el que farà que aquest incendi cremi encara durant dies, perquè hi ha tot aquest material. Però a més d'això també hi ha la por que un canvi aquesta tarda en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar ja el cap de setmana, que va provocar algunes represes i fins i tot algun nou focus. I a més, aquí en particular no es preveu que hi hagi pluja. Davant, doncs, d'aquest risc de revifalles, han demanat als excursionistes un cop més que evitin la zona, i de fet al Parc Nacional d'Aigües Tortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap a aquesta zona. Tot això en aquest incendi que ha cremat unes 70 hectàrees i en què els bombers treballen durant tot el dia amb dos mitjans aeris, perquè aquest terreny tan escarpat fa impossible que puguin desplegar-hi efectius terrestres.
1: Gràcies, Joaquim, bon dia.
24: Adéu, bon dia.
1: Pendents d'aquestes pluges, però quan estarem pendents del cel de veritat és la setmana que ve amb l'eclipsi, però els pobles, per exemple, de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia d'aquest eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
26: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
27: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
26: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi de Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
1: Pràcticament les 2:20, una pausa i seguim.
3: Catalunya migdia.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
1: Continuem i ho fem parlant de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució espanyola. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu Marta Corbalán.
10: La proposició de llei impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals de participar en el debat. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
10: El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa a l'octubre.
1: I en clau política, nova baixa Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acte de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política, Marta.
10: Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny i s'ha anat coent a poc a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre del 2025, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica. Una de les seves últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. La setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i va demanar Junts que hi votés a favor al Congrés.
7: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
10: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem pel procés independentista.
1: I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera. La denúncia, a la qual han tingut accés 3CAT Info, l'ha presentada davant la Fiscalia Provincial de Girona. Més qüestions, són les 2:23. L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines al Palau de Marivent. Marta Vives.
0: Sí, en un missatge publicat a la xarxa social, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia que diu textualment: què vol aquest rei, que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba amb quatre versos encara més contundents: rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un ben explícit que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament a l'ús de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
1: Més qüestions d'aquest dimarts. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci, Miquel.
22: Sota el nom de Pla Druida es vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
8: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
22: Pel que fa als clubs cannàbics, estan també en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
9: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
22: Segons la Guàrdia Urbana, no era Albert Batlle el que escoltàvem, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
1: Obrim ara el mapa del món. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Hola, bon dia. Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats a la zona 0 més afectada pel doble sisme, La Guaira. Avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
12: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoyen esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
11: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
1: I tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas. I hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. No se'n sap l'autoria. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per una altra banda, un objectiu a l'Aràbia Saudita.
13: Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
14: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
13: Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran ho desmenteix i els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau. I això fa que el preu del petroli torni a pujar.
1: Gràcies, Marta. I nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha atacat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
6: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
2: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15, una pausa i parlem del naufragi del Ciro.

0: submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
1: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
0: i de sobte es fa el silenci, que no és mai bon senyal.
1: Esdevenir un viatge a la mort.
0: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
1: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
2: Catalunya migdia.
3: Ho dèiem, parlem del naufragi del Sirio. Avui en fa 120 anys, considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. Com era aquest vaixell, Toni?
4: Doncs era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendien sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
4: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per auxiliar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a l'estat espanyol. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
6: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament, i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
4: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. L'acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
3: Seguim a l'aigua, ho fem per anar fins a Palamós, al Baix Empordà. L'Ajuntament ha presentat aquest matí una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius i que no envaeixin les zones de bany. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Més qüestions. Ara són les 2:34. El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es fa entre d'altres ciutats a Barcelona, per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte Montse Mas.
9: Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades, així com limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'extengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
9: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca a causa de la seva mala situació financera. Per això, Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.

0: El festival Amb So de Cobla de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o la formació Amb So de Dona, Girona, Maria Rovira.
1: El festival reivindica de nou la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Per la desena edició s'ha volgut fer precisament una inauguració especial amb Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més lírics, algun més del pop, rock, etcètera, etcètera.
1: Altres propostes del festival són les de Amb So de Dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat, amb una fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana i l'actuació d'Obeses amb la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània.
0: Altre festival, en aquest cas el Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys de violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
3: Cada estiu l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
4: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i per a mi la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
3: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
5: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també es fa molt ple.
3: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
6: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
0: És la pel·lícula Barbie, que podria quedar-se sense la seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, Marta.
7: Sí, en el cas de Ryan Gosling seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, la interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però estarien en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial, que es diuen ben ràpid. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdria els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
0: Veurem si ho aconsegueixen o no. Ara el que han aconseguit és que queden 20 minuts per les 3 i arriben els esports. Pendents de la seqüela de la Barbie, el que sí que ha reaparegut avui és el president del Barça, Joan Laporta.
8: Doncs sí, ha reaparegut, Marc. Se l'ha vist en un acte privat de signatura de contracte d'un jove extrem belga que debutarà aquesta setmana. Avui la gran notícia és Iris Thió. Tenim una medalla d'or dels europeus de natació artística. L'ha aconseguit als vols a les 10 del matí. De seguida en parlarem i també de l'estratègia que segueix el Barça per esperar quin és el millor moment per operar. Veurem si en forma de venda o quedar-te'l amb Ferran Torres.
0: Tot aquest menú és el que ens porta avui l'Ernest Macià.
8: Partida d'escacs sobre el futur de Ferran Torres entre el Barça i el jugador, que és qui ahir va moure fitxa deixant-se veure a diversos mitjans nord-americans com per exemple la CNN. Ramon Salmurri, Barcelona, bona tarda.
9: Què tal, Ernest? Bona tarda. Doncs sí, efectivament, Ferran Torres està aprofitant el momentum, està aprofitant el hype per, diguem-ne, deixar-se veure i deixar clar quina és la seva posició i el seu missatge. Està fent una tournée per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, la CBS, la NBC, entre d'altres, i sempre amb un missatge recurrent, que té contracte amb el Barça, que s'ha de presentar als entrenaments el 12 d'agost, però a partir d'aquí comença la retòrica de Ferran. Que si té altres propostes, que si amb el futbol mai se sap on acabarà jugant, que ell ha de trobar un lloc on sigui feliç, i el missatge més clar i més nítid, directe, frontal, cap al director esportiu del Barça, Deco.
10: Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Bé, el millor de tot, Salmurri, és que tothom sap el que hi ha, les dues parts, el públic en general, i aquell mostrar que me quieren, doncs s'ha de veure què farà el Barça, però vaja, en principi tothom té bastant clar el que vol, no?
9: Sí, el que passa és que som en ple joc d'una negociació. Qui fa el primer pas cap a l'altre per dir-li que vol ampliar el vincle que tenen? Deco diu que fins que Ferran no arribi a Barcelona no farà cap gest ni cap moviment. La intenció del Barça és renovar el futbolista i millorar-li si cal el contracte. Això sí, no donar-li un contracte de primer davanter centre o d'estrella top mundial. I, en canvi, Ferran Torres el que busca és, precisament, tenir aquest contracte, aprofitar el moment que ha deixat el Mundial per aconseguir una millor situació contractual. I per això li diu que el Barça vingui, que negoci i que em demostri que em vol. Estem en plena partida d'escacs i tothom està movent les seves fitxes.
8: Tot això, Salmurri, moure fitxes ja amb la porta actiu. Avui hem vist ja la porta, és a dir, que l'hem vist però no l'hem pogut sentir encara perquè era un acte privat, no?, la signatura d'aquest extrem belga, però almenys pocs dies després de sortir de l'hospital per l'arrítmia s'ha vist la porta ja recuperat.
9: Sí, Joan Laporta va passar per aquest procés d'hospitalització, va estar una setmana ingressat i avui ha estat el primer dia que se l'ha pogut veure tornant a l'activitat de president de l'Arça, tornant a la rutina, això sí, amb certa calma i fent intervals de descans i de repòs, seguint els consells que li van donar els metges. Però avui ha estat a les oficines del Futbol Club Barcelona de cara a segellar el fitxatge de Jesse Bisibu, aquest extrem belga de 18 anys que signa a canvi de 8 milions i mig d'euros el Bruges, que conserva un 20% dels drets del futbolista. Signa fins al 2031, contracte de 5 temporades, i és un jugador que estarà en plena dinàmica del primer equip, tot i que això sí és possible que tingui fitxa del filial.
8: I aquesta tarda veurem la presentació d'un jugador del Barça per un altre equip.
9: Marc-André Ter Stegen, sí, que ja s'ha fet oficial la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. En la roda de premsa de presentació ha dit que està molt content d'haver signat per un club com l'Ajax, que la seva aspiració és portar l'Ajax al lloc on es mereix, tant als Països Baixos com també a nivell europeu, que Frenkie de Jong ha estat el seu gran assessor i el seu gran agent en tota aquesta negociació, i que evidentment el fet que Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, estiguin a l'Ajax, ha estat determinant.
8: Molt bé, Salmurri, t'escoltem aquesta tarda al Tot Costa.
9: Molt bé, vagi bé.
8: Que vagi bé. El Barça ha donat 48 hores de descans als seus jugadors en aquesta pretemporada, però els de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments després de la gira de pretemporada a Anglaterra. L'Espanyol respira un cert optimisme per la feina que s'ha fet fins ara, només a dues setmanes de l'inici de Lliga. Carles Vila.
11: No és un balanç positiu complet perquè, si bé l'equip està funcionant força bé en atac, preocupa l'actitud en defensa amb algunes mancances que fan pensar en la necessitat d'aconseguir algun reforç en aquesta línia, en concret la incorporació d'un defensa central. Els de Manolo González no han perdut cap dels partits amistosos que han jugat fins ara. Al contrari de l'any passat, l'equip sembla tenir aquesta temporada molt més gol, més encert de cara a porteria, on destaca la feina de jugadors com Marcos Fernández o Rafa Pausà. A l'últim partit a Anglaterra davant el Middlesbrough es va veure un bon resum de la situació de l'equip, que va encaixar amb facilitat, però que va ser capaç també de remuntar un 0-2 en contra, tot i que al final es va haver de conformar amb un empat. Des de la direcció esportiva blanquiblava s'està treballant per aconseguir un reforç a l'eix de la defensa. El problema per Moncho és buscar la sortida també d'alguns dels jugadors per tal d'alliberar massa salarial. Miguel Rubio i Pablo Ramón són els que més números tenen per deixar el club. Entre els noms que sonen com a possibles altes hi ha la del turc August Saidin, un extrem del Fenerbahçe, o el del defensa central del Brighton, Igor Julio. L'Espanyol jugarà l'últim partit amistós de pretemporada abans del debut a la Lliga al camp del Coventry City anglès, dissabte que ve.
8: Passats 3:15 de la tarda segueix l'operació de sortida al Madrid. Ahir es va oficialitzar la venda de dos jugadors més del planter. Ahir a la nit, Gonzalo García i César Palacios, el Fulham d'Álvaro Arbeloa. I sembla ser que Josep Gaia, algun jugador més, encara canviarà Madrid per Fulham, eh?
12: Gonzalo García ha estat traspassat al Fulham per 40 milions d'euros i César Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos futbolistes. Com deia, sembla que aquests dos jugadors no seran els únics a canviar Madrid per Fulham, ja que en els darrers dies la premsa especialitzada en mercat també ha situat a Thiago Pitarch al club anglès. Amb la sortida de Gonzalo i Palacios, ja són 8 els futbolistes que han sortit del Real Madrid aquest estiu. Carvajal, Alaba, Mario Martín, Ceballos, Fran García, Fran González i els dos últims, Gonzalo García i Palacios. Totes aquestes sortides han generat uns 60 milions d'euros i a més s'hi han de sumar uns 145 milions d'euros pels ingressos generats en percentatges de futures vendes i variables de jugadors que ja no formen part del Madrid.
8: Molt bé, pel que fa al dia a dia, hi va començar la penúltima setmana d'entrenaments. 3 jugadors nous es van sumar a les ordres de Mourinho, entre ells el nou fitxatge Bernardo Silva.
12: Sí, el migcampista portuguès va passar el pertinent reconeixement mèdic i més tard va poder participar per primera vegada en els entrenaments del conjunt blanc. El futbolista va parlar com a nou jugador del Real Madrid i va lloar la figura de Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: També es va reincorporar als entrenaments Brahim Díaz i Vinícius Júnior. S'espera que en els propers dies el crack brasiler es reuneixi amb el Real Madrid per determinar si renova o se'n va a un altre club.
8: Futbol femení, fa uns dies explicàvem que el Barça tenia tancat el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicoli. Doncs avui la jugadora l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i el traspàs encara potser no és oficial. De fet, Josep, crec que no ho és, però ho serà oficial aviat, no?
12: Sí, Caroline Nicoli es convertirà en la quarta incorporació del Barça aquest estiu, després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora brasilera arriba procedent del Manchester City per 1,2 milions d'euros fixos més variables i es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça. Nicoli ha estat peça clau al club anglès per aconseguir el títol de Lliga, on ha marcat 9 gols i ha repartit 5 assistències en 15 partits. Com deies, aquest matí la futbolista ha arribat a Barcelona i aquestes han estat les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: La futbolista ha arribat a l'aeroport del Prat amb un pentinat que segur que agrada a l'afició culer. Duia una trena que figurava un cor tenyit amb els colors blaugranes.
15: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
16: Univers MotoGP,
18: perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
8: Catalunya 10 minuts per arribar a les 3. Aquesta cançó que sentireu ara ha sigut protagonista avui en un dels grans temes del moment.

0: cançó de Rosalía de l'últim àlbum de Lux, Cristo Piange Diamanti. Avui el que ha plorat ha sigut or. Ha sigut or perquè Rosalía ha sigut la base de la coreografia amb la qual Catalunya ha sumat aquesta primera medalla d'or en els europeus que s'estan fent a París aquests dies, i evidentment Iris Tió com a punta de llança. Iris Tió en el solo tècnic femení tenia l'última opció de penjar-se l'or, fins ara havia fet dues plates i un bronze, i ho ha aconseguit interpretant a l'aire un dels temes d'aquest últim disc de Rosalía. Ha sigut als vols a les 10 del matí que s'ha confirmat que acabava 3 dècimes per damunt de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La veritat és que ens ha fet esperar fins al final, a última hora, 263,6 punts, i doncs d'aquesta manera ha superat a l'equip d'atletes neutrals, i el bronze ha estat per l'alemanya Clara Beyer, amb 5 punts menys que la gran protagonista del dia, Iris Tió.
1: Molt contenta, super contenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé, i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Iris Tió, amb aquesta coreografia, ha aconseguit el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després de guanyar ahir el bronze en solo lliure, d'aconseguir dues plates dissabte en el duet i en el duet mix lliure.
1: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no?, i amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: La natació artística catalana, per tant, se'n va d'aquests europeus amb 8 medalles, una de les quals la d'avui d'or, i ara s'obre la porta a la natació en línia. Tot aquest matí estem veient també, i a aquesta hora també, en categoria femenina, nedadors al Sena a llarga distància, una estampa que recorda la dels últims Jocs Olímpics de París.

0: Barça de bàsquet, el nou tècnic Alexander Sekulić arriba demà a Barcelona per ser presentat Joan Fitó al Palau Blaugrana immediatament.
1: Signatura privada amb Joan Laporta i presentació al mateix Palau Blaugrana. Aquest migdia us podem avançar els dos assistents que arriben amb el nou entrenador, Jurica Zuza i Jernej Valentinčić. Zuza és croat, ha treballat amb Sekulić al Zenit, al Lokomotiv de Kuman i també al Nimburg, i Valentinčić és eslové, també ha treballat doncs, amb l'entrenador del Barça al Zenit i al Lokomotiv, també ho ha fet a Eslovènia. Més enllà d'aquest

0: guanyar contra el València.
1: Recordem que els micròfons el Totgiria va dir que el Barça era responsable del que li passava a l'esquena, aquest dolor d'esquena que no el van deixar acabar la temporada per utilitzar-lo massa. A Lleida, l'Ilerna, hi ha una incorporació, un canvi, vaja, a l'estructura tècnica.
0: Sí, un que marxa, que és Albert Mateus, que no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra. Ha estat Mateus a 4 temporades com a entrenador assistent del tècnic de l'Ilerna Lleida.
1: I el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya. Són, de fet, els últims dies per la gent que es vulgui inscriure, no? Que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip del Quitzenàs.
0: Sí, mira, m'ho apuntaré perquè potser m'interessa.
1: Crec que és públic objectiu, eh?
0: Els interessats com jo s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o als trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'aquí poc més de 9 dies, una mena de càsting entre els candidats d'on sortirà el guanyador, que es podrà entrenar amb el primer equip. Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
2: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai han arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
1: El Tour de França femení té avui el primer test important de cara a la general. Es fa una contrarrellotge individual on es podria escurçar les diferències després de la jornada que es va viure ahir a la tercera etapa. Carles Vila.
3: Va guanyar la noruega Sigrid Hauset després d'una escapada en solitari de gairebé 90 quilòmetres. Avui, però, es poden anivellar els temps a la general en una crono individual de 21 quilòmetres amb algun tram de pujada i final a Dijon. Hi ha dues grans favorites per la victòria, la suïssa campiona del món Marlene Reusser i la jove Zoe Backstedt. Serà també una bona oportunitat perquè les aspirants de la victòria final, com Demi Bollering, Ferran Prevot o Lisa Longo, puguin retallar diferències tot just abans de les etapes d'alta muntanya. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, continua amb el mallot blanc com a millor corredora jove. La ciclista d'Esplugues també espera tenir la seva oportunitat avui en aquesta quarta etapa.
4: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
3: A la general, Hauset és la nova líder a 2 minuts de Kimberley Lecour. Blasi és ara a la 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot.
1: Primera setmana del mes d'agost i l'esport no s'atura. Josep, en futbol, què tenim avui i demà?
5: Tenim la segona jornada del 40è torneig dels històrics del futbol català i la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions, on una de les revelacions de la temporada passada, el Bodo Glimt, s'enfronta a l'Unió Saint-Gilloise i l'Olímpic de Lyon juga contra l'Espartac de Praga. Demà tenim més partits del torneig dels històrics del futbol català i serà la tercera jornada d'aquest torneig.
1: Molt bé, doncs mira, justament parlant d'aquest torneig d'històrics del futbol modest català, el Badalona, la Muntanyesa i el Júpiter avui justament debuten en aquesta edició.
3: Són els equips del grup segon que jugaran novament amb el format de triangular de 45 minuts. Ahir l'Hospitalet, l'actual campió, va començar amb força guanyant tots els seus partits i classificant-se, per tant, per la següent fase. Destaca, sobretot, segons el seu tècnic, Miquel Page, la victòria davant el Reus Redis, un equip de la segona federació.
6: Més enllà dels resultats, sobretot per la feina que ha fet l'equip, avui volien arribar aquí amb 2 setmanes de preparació i fer un bon torneig. Penso que hem fet 2 setmanes molt bones de treball, sobretot que s'ha vist molt avui el que volia veure l'equip, que és una miqueta el sistema defensiu, i s'ha donat. I bueno, el primer partit sí que ha sigut davant un rival d'inferior categoria i ha sigut un contest bastant diferent i ho hem tret, penso que en nota. I el segon partit, doncs, era un partit més senzillent i penso que l'equip ha competit molt bé des del primer moment.
3: Els partits es tornen a jugar al camp municipal del Guinardó, la seu d'aquesta edició del torneig. Recordem que només el primer de cada grup es classifica per la següent fase.
1: A segona divisió, el Girona incorpora un nou jugador als entrenaments.
7: És Azerin Ounahi.
5: S'ha reincorporat a la disciplina de Girona després de jugar al Mundial amb el Marroc, on va arribar fins als quarts de final. I el Sabadell està a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. El jugador va estar cedit a l'Andorra durant la segona part de la darrera temporada.
1: Molt bé, tenim una renovació al Barça d'handbol.
5: Sí, renova l'islandès Víctor Halmingrisson fins al 2029. És una renovació per 2 temporades d'un porter que ha acabat amb el percentatge més alt d'aturades de la Lliga, prop del 40%, i ha superat el 30% de la Champions. Halmingrisson ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada. Amb aquesta extensió de

0: contracte, el Barça s'assegura que els seus dos porters per les tres properes temporades.
1: Gràcies, Josep. Aquest matí, en aquest serial del Rayo Vallecano i els tècnics de la Comunitat de Madrid, sí que el Rayo ha deixat entrar els tècnics perquè supervisin les instal·lacions i puguin començar les obres després de la suspensió cautelar que va decretar, es va decretar el 28 de juliol per greus deficiències. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les dues, i aquesta tarda us citem a la gent de l'esport al Tot Costa amb el Sergi Camps. Que vagi bé.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.
1: El

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know? Yeah.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 4 d'agost de 2026. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a diversos compradors. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El govern de la Generalitat demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada celebrarà el proper cap de setmana del 7 al 8 d'agost. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. I anem fins a Cunit perquè aquest municipi inicia les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. I acabarem amb una notícia d'àmbit cultural perquè els Nens del Vendrell signen a Vilanova la millor actuació de la temporada. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudna, que ha creat una tècnica anomenada hipoyoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats.

0: per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: I comencem parlant del nostre municipi. Calafell reforça la lluita contra el top manta amb sancions de més de 13.000 euros a 3 compradors. L'Ajuntament de Calafell continua intensificant la lluita contra la venda ambulant il·legal. La policia local ha dut a terme un nou dispositiu específic contra el conegut com a top manta, que s'ha saldat amb 3 denúncies a compradors i amb la identificació d'un venedor ambulant. Les sancions s'han tramitat d'acord amb la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, els serveis jurídics municipals han aplicat un criteri de màxima contundència i han proposat una multa de 13.333 euros per a cadascun dels 3 compradors denunciats, una quantitat que correspon a 2/3 de la sanció màxima prevista per a la normativa. Des del consistori recorden que comprar productes al top manta no només alimenta una activitat il·legal, sinó que també pot comportar importants conseqüències econòmiques per als compradors. L'objectiu d'aquestes actuacions és protegir el comerç local i combatre una pràctica que perjudica els establiments que desenvolupen la seva activitat de manera legal. Durant el dispositiu, els agents van optar per no intervenir el material dels venedors que tenien exposat. Aquesta decisió es va prendre amb l'objectiu de preservar la seguretat i evitar possibles situacions de tensió o alteracions a l'ordre públic durant la intervenció policial.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
2: I ara anem a repassar una notícia d'àmbit general, però que afecta de ple al nostre territori. El govern demana màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi i adverteix que les restriccions als espais naturals seran cada cop més habituals. El govern de la Generalitat ha tornat a fer una crida a la màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi forestal que viu Catalunya aquests dies. La tercera onada de calor de l'estiu ha disparat novament el perill de foc i ha obligat a activar les mesures més restrictives del Pla Alfa en bona part del territori. Aquesta setmana els agents rurals mantenen més de 250 municipis en nivell 3 del Pla Alfa, mentre que prop d'un centenar de municipis es troben en el nivell 4, el més elevat, que comporta el tancament dels accessos als espais naturals per reduir al màxim el risc que es pugui originar un incendi. Entre les comarques afectades també hi ha el Baix Penedès, juntament amb altres zones com l'Alt Camp, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià o la Noguera. El director general de Boscos, Jaume Minguell, ha volgut deixar clar que el fet que aquest estiu ja s'hagin repetit diversos episodis de risc extrem no significa que la situació sigui menys preocupant. Al contrari, ha advertit que la vegetació acumula molts dies de calor intensa, es troba molt estressada i que les condicions meteorològiques continuen sent especialment complicades durant els pròxims dies.
3: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Per què? Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, que per tant tenim una vegetació molt estressada, que a més tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies, sí? I que perquè això ho anem repetint moltes vegades aquest any, que per desgràcia és el que ens ha passat, no vol dir que sigui menys greu que la que podem haver traslladat a altres moments dels que hem tingut fins ara, o en anys anteriors en què això només passava un cop a l'any o passava dos cops a l'any.
2: Per aquest motiu, el govern insisteix que qualsevol imprudència pot tenir conseqüències molt greus i demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi, especialment en les hores de màxima insolació. Les restriccions també afecten diversos espais naturals de Catalunya. Protecció Civil manté tancat l'accés a indrets com el Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Barònia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares, la Ribera Salada... De moment, aquests episodis de risc extrems es mantindran com a mínim fins al 4 d'agost. Segons Jaume Minguell, aquestes limitacions seran cada vegada més habituals. El responsable de Boscos reconeix que Catalunya està registrant més dies de risc extrem que anys enrere i assegura que probablement la ciutadania s'haurà d'acostumar a conviure amb restriccions temporals d'accés a determinats espais naturals durant molts mesos d'estiu.
3: Sí que és veritat que ens estem trobant que cada vegada tenim més dies de risc extrem acumulat durant l'any. Això es pot pot ser generalitzat a nivell de Catalunya? Jo crec que generalitzat no, perquè com si ho analitzem també veurem que els diferents espais que s'han anat tancant no són els mateixos, sí? És a dir, es va tancar Gavarres perquè hi havia una situació meteorològica complicada a la zona de Girona i l'Ebre, després ara hem tingut uns tancaments més relacionats amb la zona de l'Ebre, la zona del Prepirineu, és a dir, ens haurem d'anar acostumant a que cada cop tindrem més dies amb tancament d'espais, però això no vol dir que tinguem sempre els mateixos espais tancats i, per tant, tampoc hem de traslladar a la ciutadania de que l'espai natural, per dir-ho d'alguna manera, des de juny a setembre estarà vetat.
2: L'objectiu d'aquestes mesures és doble. D'una banda, evitar que una imprudència humana pugui originar un incendi i, de l'altra, garantir la seguretat de les persones, ja que si es declarés un foc en un espai amb molta influència de visitants, les tasques d'evacuació i d'extinció serien molt més complicades. Les restriccions també condicionen els treballs dels propietaris forestals. Durant els episodis de màxim risc, moltes de les activitats de gestió dels boscos queden limitades per evitar qualsevol possibilitat d'ignició. Tot i això, el govern assegura que es busca mantenir un equilibri entre la prevenció i la continuïtat dels treballs forestals imprescindibles, ja que paralitzar completament aquesta activitat tampoc seria una bona solució.
3: Els professionals ho coneixen, ho respecten, i això és el que ens permet, per una banda, que el sector continuï funcionant mínimament, encara que tinguem episodis del risc, i per altra banda, minimitzar els riscos fins al punt en què siguin assumibles pel propi sistema d'extinció en la majoria de les seves circumstàncies. Aquesta és la clau fonamental de tot plegat, i sobretot quan tenim cada vegada més dies de risc, perquè si no al final aniríem a una paràlisi del país, no?, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc aquest és el nivell assumible. No podem assumir tenir grans incendis, ni tenir episodis amb 60 incendis com hem tingut algun dia o vam tenir, però tampoc podem paralitzar el país.
2: Davant aquest escenari, Protecció Civil i els agents rurals recorden que la millor eina per evitar grans incendis continua sent la prevenció. Per això demanen extremar la prudència, no encendre foc sota cap concepte, evitar activitats que puguin generar espurnes i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats mentre duri aquest episodi de risc extrem.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: I ara anem amb una notícia més distesa de cultura i de Calafell. Aquests propers dies ampliarem informació, però de moment us deixem aquest primer tastet perquè Calafell es vesteix de mariner per la cantada d'havaneres. Els batets de mar amb la barca Francisca seran la novetat d'enguany. La 21a cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada es celebrarà el proper cap de setmana del 7 i 8 d'agost. L'escenari estarà ubicat a la platja entre els carrers de Carme i de Mallorca. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda. El divendres 7 d'agost, a partir de les 10 i mitja de la nit, actuaran els grups de Port Bo, Balandra i les Anxovetes. El dissabte 8, a la mateixa hora, actuaran Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. La presentació anirà a càrrec de Francesc Sánchez Carcassés. Enguany, amb la col·laboració de l'Associació de Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'han programat diversos batets de mar amb la barca Francisca. Concretament, seran el 7, 8 i 9 d'agost, a les 11, a les 5 i a les 7 de la tarda. Us podeu inscriure a partir del correu electrònic informació@calafell.cat. A mesura que vagin avançant els dies i s'apropi aquesta cantada d'havaneres, us anirem ampliant informació i explicant de manera detallada tot el programa.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: I ara anem amb una notícia d'àmbit més festiu. Llorenç del Penedès es prepara per viure una festa major amb 6 dies de tradició, cultura popular i activitats per a tots els públics. Llorenç del Penedès ja escalfa motors per una de les cites més esperades de l'any. Del 7 al 2 d'agost, el municipi celebrarà la seva festa major 2026 amb 6 dies d'activitats que ompliran els carrers i les places de cultura popular, música, tradició i propostes per a totes les edats. Els dies 10 i 11 d'agost seran, a més, festius locals. Enguany, l'Ajuntament ha volgut posar un èmfasi especial en el patrimoni festiu del municipi, amb una programació que busca reforçar les tradicions i convertir els espais públics en el gran punt de trobada dels veïns i visitants. Un dels actes més destacats arribarà el dissabte 8 d'agost. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Vila serà l'escenari d'una diada castellera de primer nivell. Hi participaran tres colles de referència del panorama casteller: els Nens del Vendrell, la colla de joves Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona, en una actuació que promet oferir castells de màxima exigència. Quan acabi la diada, la festa continuarà amb el tradicional sopar popular. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris de la Festa Major, que aquest any ja ha superat 1 miler de tiquets venuts de manera anticipada. Una mostra de la gran resposta que ha tingut entre la ciutadania. Les nits de Festa Major també tindran un dels actes més singulars de Llorenç del Penedès, els castells dels aficionats locals. És una proposta pràcticament única dins del món casteller que permet als mateixos veïns construir castells en un ambient festiu i participatiu, mantenint viu l'esperit més popular d'aquesta tradició. Tot seguit arribarà una altra gran cita imprescindible del programa, la tradicional cindriada, en què es repartiran cindria entre tots els assistents, convertint-se en un dels moments més refrescants i concorreguts de la festa. La programació també reservarà un espai important per a la cultura. La Societat de la Corporativa acollirà l'estrena de l'obra Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Productions i dirigida per Iago Alonso. Més enllà d'aquests actes, la Festa Major inclourà concerts i balls de nit, cercaviles amb les entitats de cultura popular, activitats esportives, competicions tradicionals, espectacles infantils i familiars i també ballades de sardanes, en una programació pensada perquè hi pugui participar tota la família. Des del consistori es convida tant els veïns de Llorenç del Penedès com els visitants de la comarca a gaudir d'aquests dies de celebració amb civisme, respecte i ganes de participar. Així, d'aquesta manera, es podrà continuar mantenint vives una de les tradicions que formen part de la identitat d'aquest municipi.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: I anem fins a Cunit, perquè inicien les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat per millorar-ne la seguretat. El municipi veí de Cunit ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació de la zona d'esbarjo de la Rambla del Prat. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat, el confort i l'estat de conservació d'aquest espai públic, molt freqüent per als veïns i veïnes. Els treballs consistiran en la retirada de les peces de fusta que es troben deteriorades i la seva substitució per a nous materials, amb la voluntat de garantir unes millors condicions d'ús i allargar la vida útil d'aquesta instal·lació. Durant l'execució de les obres, l'Ajuntament de Cunit adverteix que es poden produir afectacions puntuals a la zona i demana a la ciutadania que es respecti la senyalització i els espais delimitats per garantir la seguretat tant dels operaris com dels usuaris. Des del consistori també s'ha agraït la comprensió i la col·laboració dels veïns i veïnes mentre es duen a terme aquestes tasques de manteniment, que formen part de les actuacions de millora dels espais públics del municipi. Amb aquesta intervenció, Cunit continua treballant en la conservació dels seus equipaments urbans i en la millora dels seus espais d'ús ciutadà.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
2: La Costa Daurada estrena un mapa interactiu que permet consultar els serveis d'accessibilitat de 78 platges i cales del litoral. Les persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat ja disposen d'una nova eina per planificar amb més facilitat una jornada de platja a la Costa Daurada. La Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada ha posat en marxa un mapa interactiu que recull en un únic espai tota la informació sobre els serveis d'accessibilitat disponibles a les platges i cales del litoral tarragoní. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar l'accés a la informació, ja que fins ara aquestes dades estaven repartides entre diferents pàgines web municipals i també portals turístics. Amb aquesta nova plataforma, qualsevol usuari pot consultar de manera ràpida i senzilla quins serveis ofereix cada platja abans de desplaçar-s'hi. El mapa s'ha elaborat amb la plataforma InstalMaps i inclou informació detallada de 78 platges i cales repartides entre 13 municipis costaners de la Costa Daurada. En total, permet consultar fins a 17 serveis diferents relacionats amb l'accessibilitat i la qualitat dels espais. Entre la informació disponible hi ha l'existència de places d'aparcament reservades, rampes d'accés, passeres fins a la sorra, lavabos adaptats, cadires amfíbies per facilitar el bany, serveis de bany assistit i altres elements pensats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de la platja en les millors condicions. La informació es presenta d'una manera molt visual i intuïtiva, fet que permet comparar fàcilment les diferents platges i escollir la que millor s'adapta a les necessitats de cada usuari. Una altra de les novetats és que es tracta d'un mapa participatiu. Els mateixos usuaris i usuàries poden comunicar si detecten nous serveis, informar de dades incorrectes o avisar si alguna informació necessita ser actualitzada. D'aquesta manera es busca mantenir l'eina sempre al dia gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'experiència de les persones que utilitzen habitualment aquests equipaments. Aquest projecte neix a partir d'un estudi elaborat per la mateixa càtedra sobre l'accessibilitat sobre les platges de la Costa Daurada. L'anàlisi va estudiar 55 platges i 23 cales, una diagnosi que ha servit de base per crear aquesta nova plataforma digital. A més de ser útil per als usuaris i usuàries, els responsables del projecte destaquen que aquest mapa pot convertir-se en una eina de treball per als ajuntaments. Disposar d'una visió conjunta de tot el litoral permet identificar mancances, comparar el servei que ofereixen en cada municipi i detectar oportunitats de millora per continuar avançant cap a unes platges més accessibles i inclusives. Amb aquesta iniciativa, la Costa Daurada fa un pas més per facilitar que tothom pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions, oferint informació centralitzada, actualitzada i fàcil de consultar abans de qualsevol visita a la platja.
1: Els esports.
0: Avui als esports ens acompanya la Christian Hudner, que ha creat una tècnica anomenada hipoyoga per acompanyar persones que senten que el seu cos necessita una altra manera de ser escoltat. Aquí s'uneix postura, respiració, fàscia i hipopressius adaptats per recuperar espai, estabilitat i una sensació més amable de presència. Christian, primer de tot, benvinguda a Calafell Ràdio, com estàs?
4: Pues muy bien, gracias por invitarme.
0: Cristian, primero de todo, para quien no se acuerde o no haya escuchado esa entrevista que hicimos en su momento, ¿quién es Cristian y qué hace?
4: Pues Cristian soy yo, una apasionada del yoga y de la salud, para cuidar las personas, pero de manera que se puede entender. Entonces, durante más de 20 años estudié diferente tipo de yoga, la ayurveda, el feng shui, bueno, todo lo que nos ayuda a entender cada vez más el cuerpo, la persona. Y hace ya 4 años he decidido venir a vivir aquí en España y estoy muy feliz aquí.
0: Y ahora estás trabajando en un nuevo método, ¿verdad?
4: Exactamente, el hipoyoga. El hipoyoga es un método que he creado yo durante años de prácticas, de mirar las personas que venía a clases y intentando cada vez más de poder darle la posibilidad de poder en cualquier momento de su vida, depende si está bien de salud o menos, que tenga la posibilidad de poder practicar. Porque muchas veces nos pasa, tengo muchísima gente, por ejemplo, que tiene problemas de espalda, de rodilla, y no se atreven a ir a hacer yoga, un yoga clásico o hacer un deporte porque tienen dolor. Entonces la idea era, ¿qué puedo dar a esta gente? ¿Cómo lo puedo hacer al nivel de lo que sé yo para que dar eso posible, para volver a sentir su cuerpo, a aliviar los dolores, hasta quitarlo también, y también el tema mental? Porque si tú no estás bien, igualmente mentalmente no estás bien. Y entonces es todo un trabajo largo de años de estudiar diferentes cosas, porque al final es un popurrí un poco de diferentes métodos, diferentes cosas que he aprendido, también de curso, de profesores, de muchas cosas.
0: ¿Sobre qué partes del cuerpo, me gustaría saber, sobre todo se focaliza el dolor, el trauma, y qué ejercicios prácticos se pueden hacer o se realizan en tu método para poder mejorar?
4: Vale, primero para empezar tenemos que entender que todo lo que vamos a vivir en nuestra vida se va a poner en el cuerpo. Quiero decir que una parte mental siempre la puede ir trabajando, pero todo se queda en el cuerpo. Si no trabajo el cuerpo de manera física, de quitar ese dolor, entre comillas, que se ha puesto al final en la fascia, que tenemos todo el mundo en el cuerpo, que tiene un montón de sensores. Todo lo que pensamos, que sentimos, lo que comemos, todo se pondrá ahí. Y entonces por eso que aparecen los dolores, si puedo decir de esta manera. Y no, los dolores que sí, la mayoría que vienen, empezamos por el dolor de espalda. Las lumbares, eso es un tema bastante grande, rodillas y sobre todo también un tema que siempre viene, la ansiedad. Y tampoco no hay edad. A veces pensamos siempre que son gente muy mayor, pero también gente joven están con estos temas. Y no tendría que pasar. Somos cada vez más inteligentes. El hipoyoga es dar la posibilidad de trabajar con ejercicio muy sencillo, básico, porque nos olvidamos del básico. Siempre queremos hacer algo muy complicado, que se parece muy bonito, pero la base es los pies. La base, como si tú vas a construir una casa, vas a empezar desde la base, ¿no? No vas a empezar desde el techo. Y entonces es reprogramar, ayudar a cada uno de volver a reconectar, porque cuando tenemos una emoción, cuando no estamos bien, nos desconectamos. Y el cuerpo es muy, muy inteligente, lo hace de manera para no siempre estar quizás con un dolor, con cosas. Entonces la idea es de nuevo reconectar. Y la gente ni se da cuenta que en la clase hacemos cosas tan sencillas, pero tan poderosas, y no se dan cuenta. Entonces trabajamos siempre desde la base de los pies para volver a tener raíces, conectar. Y pues, seguimos con el tema de la fascia. Quiero que la gente entienda y sienta. A mí no me interesa que repiten un ejercicio que estoy haciendo. Al principio sí, cuando no entienden, cuando no están conectados, porque puede sentir su propio cuerpo. Entonces trabajamos mucho con un palo, nos ayuda mucho, porque así no pueden, la postura queda bien. Trabajamos el tema de las manos, los brazos, los dedos. También ahí hay muchas conexiones. Todas las personas que tienen problemas de hombros, de espalda, también tiene mucha tensión en los dedos. Toda la gente trabaja en el ordenador, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y estas cosas. Después, el tercer punto es siempre el tema del diafragma. La gente, si no está bien, tienes dolores, tensión, lo que sea, no respiramos bien. No hace falta de repetir que la respiración es el elemento uno de la salud. Si no respiramos bien, si dejamos de respirar uno o dos minutos, ya no existimos. Entonces, reaprender a respirar. La gente necesita reaprender a respirar. Imagínate. Y pasa muchas veces que no se dan cuenta cuando empiezo, digo, inhala profundo y se mueven los hombros porque han perdido la musculatura, van siempre muy rápido o lo que sea, o por tema de postural, de dolor, han perdido la facultad de respirar bien. Entonces, lo que hacemos es quitar tensión, estirar nuestro diafragma, reaprender a respirar, a moverlo, y introduzco los hipopresivos. Que los hipopresivos, para mí, me parece una técnica que todo el mundo tendría que hacer. Es una técnica que se hace con el diafragma en apnea, y de manera pasiva, sin darse cuenta realmente, estamos trabajando en el suelo pélvico, trabajamos la posturalmente, la espalda, bueno, un montón de cosas. Y la cosa más importante, cada vez cuando vamos estirando, que trabajamos la fascia, los ejercicios, automáticamente toco la parte mental. Quiere decir que voy ahí también, lo que olvidamos, quito presión. Tantas personas viven con tantas presiones, igual, ¿no? No te piensas siempre ir ahí, pero hay un momento, tenemos que tener esto en cuenta y relajar esta parte. Después de eso hacemos mucho ejercicio de equilibrio, porque cuando con los años o con el tiempo, cualquier persona que no tiene equilibrio, todo lo que le va a pasar en la vida le costará para volver en su centro, ¿me entiendes? En la vida nada es fácil, siempre pasan cosas. Y si encima no tengo el equilibrio físico me da un equilibrio mental. Y eso me hace las cosas más fácil. Entonces trabajamos muchísimo el equilibrio, pero de manera sencilla, siempre con la ayuda del palo, que permite a la gente de poder acceder a esto. Se podría hacer también en la silla, cuando alguien realmente tiene problemas de movimiento, lo que sea, se puede utilizar la silla y también la pared, que es una ayuda súper grande. Y después, al final de todo, terminamos siempre con la integración, que quiere decir una relajación. Porque cualquier cosa que hacemos, cualquier movimiento, el cuerpo necesita tiempo para integrarlo. Entonces, lo que hago siempre al final de la clase.
0: Cristian, te quería preguntar dos cosas que sí. quiero desarrollar más. Uh-huh. Acabas de hablar del tema del equilibrio.
4: Sí.
0: Conozco a una persona que de repente, hará, no sé, un tiempo, me contaba que se mareaba y que no sabía por qué. Y no tenía ni vértigo, ni problemas, nada, ¿eh? Nada, porque le miraron. No era vértigo, era todo, parecía psicológico. Y esto, claro, me ha llamado la atención porque lo he relacionado, ¿no? Con el tema de, no sé, algo que no estaba bien en su cuerpo. Y luego, por otro lado, también muy importante que hablas de los pies, raíces.
4: Sí, las raíces.
0: Eso, ¿en qué se refleja físicamente? Por ejemplo, el pie de una persona que está bien, en equilibrio, ¿cómo sería?
4: Pues, mira, cada vez que viene gente es muy, muy fácil. Miro la postura, los pies. Y sé si tienen dolores de lumbares, si están tensos, se ve directamente. De hecho, cada uno puede hacer un probar en casa, pone el pie en el suelo y mueve cada dedo, súbelo, estíralo y ya verás. La mayoría de la gente no logran hacerlo.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo en la que descobrim la tècnica que ha construït la Christian Huttner, l'Hipo Yoga, la tindreu disponible properament ben aviat al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
2: I fins aquí l'informatiu d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Jo m'acomiado, que vagi molt bé. Adeu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: It's summertime.
2: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Vull silenci quan apreti el gas, gas, gas. Per sentir-te parlar,
1: sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà, perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant-nos la...

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: México. Worldwide, baby.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

de... Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterimo, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.